Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.

0: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns. Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre. La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes. Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa 2 mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat. Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. El cineasta Albert Serra rebrà el far d'honor de la 10a edició del Festival de Cine de Santander, que es farà de l'11 al 17 de setembre. La direcció del certamen reconeix així, assenyala una trajectòria marcada per la llibertat creativa i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions.
1: Esports.
2: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. A la primera divisió, el Depor i l'Elge han empatat a 1 a Riazor. L'Espanyol és colíder després de guanyar aquest diumenge 3-0 al Llevant a l'RCD Stadium. I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: I el temps aquest dimarts tornarà a ser un dia amb calor intensa i xafogor a la costa. Tramuntant a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, farà sol amb alguns núvols baixos matinals a la costa i ruixats de tarda puntuals. Les màximes més altes podran tornar a tocar els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més de 2 setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí a 30 dies no han resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro Sánchez als tribunals.
0: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve per donar explicacions sobre la crisi. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió. I sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Segons dades oficials del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són menors, 548 migrants en comparació amb els 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres que no tenen en compte l'entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de persones, 4.800 en comparació amb les gairebé 11.900 de fa un any. I a les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Aquest mateix dilluns, la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera 55 subsaharians que hi han arribat en pastera. Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital catalana, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac a causa de les obres que s'estan fent en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació a les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
7: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
0: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que, tot i això, ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll Maria Rovira.
8: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
9: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
8: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
10: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
8: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
0: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: En plana internacional, Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
11: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
12: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
11: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
0: Donald Trump amenaça amb bombardejar Oman si el país àrab posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny. Tot i això, l'enviat especial de Trump, Jared Kushner, ha explicat a la cadena Fox que les converses amb l'Iran són més intenses que mai.
13: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient, no es vol precipitar un acord qualsevol, vol un bon acord.
0: Des de Teheran tampoc donen mostres públiques de voler allargar el memoràndum d'entesa amb els Estats Units i proclamen que han guanyat la guerra iniciada per Washington. I els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, que també és el seu gendre, s'ha trobat aquest dilluns a Israel amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara els islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
0: L'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen ni català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una cinquantena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
16: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
15: La Rosa també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament. La investigació continua oberta.
0: I encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat, ferit greu, a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, quan el jove, que estava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit tòrrida a la costa, vent de nord, tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que acaben en diumenge ja es canvien generalment als dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. Gemma Sagrera.
18: Al maig d'aquest any, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors amb jornada de dilluns a divendres i descans setmanal de dissabte i diumenge a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu és en dissabte. La resolució va tornar a obrir el debat sobre si això es pot aplicar a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara, ja que aquesta no és la primera sentència que es pronuncia sobre el tema i ja s'ha establert una doctrina al respecte. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
19: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem, doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
18: El més important és entendre que els dies de descans i els festius són drets diferents, s'han de poder gaudir els dos i les empreses no poden fer-los coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, l'empresa ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts sectors ja regulen aquests casos. Isabel Ruiz, advocada laboralista.
20: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
18: Els advocats coincideixen que abans d'iniciar cap mena de reclamació s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
0: La Generalitat encadena gairebé 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies. El llindar fixat en la normativa perquè el sector públic català faci els pagaments. En l'últim mes, amb dades, el juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant l'any 2018, quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul actual. El canvi de tendència per reduir els terminis es va començar a consolidar fa gairebé 2 anys, quan es van adoptar mesures com l'obligació de presentar les factures en format electrònic o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
2: A la Terra Alta mai havien començat una verema abans del 15 d'agost, enguany ja fa dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any la verema s'avança més.
21: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
2: Cavaller ha dit a 3CAT Info que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
21: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
2: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui un mes.
0: Diversos municipis de Catalunya continuen tenint problemes amb l'aigua de boca després de mesos de precipitacions molt escasses. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, abasteix alguns dels seus nuclis amb camions cisterna per no dependre de l'aigua dels barrancs. Des del consistori, però, ja han començat a plantejar accions preventives per si aquesta situació s'allargués. En parlava l'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, al matí de Catalunya Ràdio.
22: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: La falta de pluja també ha afectat la qualitat de l'aigua que arriba a Olost, al Lluçanès, provinent del pantà de la Gavarresa. Els veïns i veïnes no poden fer servir l'aigua de l'aixeta pels alts nivells de manganès que conté. Quan es barreja amb el clor, deixa de ser apta per al consum perquè queda tèrbola. Gil Salvans, alcalde d'Olost, també avisa que si no plou aviat hauran de prendre més mesures.
23: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: Unes mesures que també afectarien els principals sectors consumidors d'aigua de la zona, els pagesos, els ramaders i la indústria.
1: 3CAT Info.
0: En cultura, el Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la 10a edició al cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Canes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
24: I'm starting to wonder if I'm even human anymore. Because if you can't feel anything...
0: La policia investiga les causes de la mort de l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, tot i que assegura que no hi ha signes de violència. Tenia 36 anys i era coneguda per les sèries Herois i Nashville. No han transcendit les causes exactes de la mort, malgrat que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa nord-americana apunta a una possible sobredosi arran d'una gravació de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere, com dèiem, era coneguda per les sèries Herois i Nashville i també havia treballat en dues de les pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any va publicar unes memòries en què explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat. amb Pau Dax.
3: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les quatre pròximes temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar.
4: Molt content de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
3: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
5: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... Gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
3: A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a una a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium, 3-0 contra el Llevant, amb dos gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci. Un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de feia dies. D'altra banda, al web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
6: Un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de 6.

disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a la Mitsitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Wacker Thun. El Mundial d'Hockey Herba que es fa a Bèlgica i els Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia.

0: L'actualitat passa pel conflicte polític entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Un xoc que puja de to després que el líder de la ciutat autònoma hagi acusat de passivitat l'executiu de Pedro Sánchez. Ceuta amenaça de portar el govern espanyol als tribunals. A Catalunya aquest dilluns ha estat un dia d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. S'han fet actes a Barcelona i també a Cambrils. I a Rússia la justícia confirma el veto del partit pacifista Yabloko de cara a les eleccions legislatives d'aquest setembre. De seguida, tots els detalls d'aquestes notícies. També us explicarem, en crònica de successos, la detenció d'un conductor de Mollerussa acusat de provocar la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. La policia va trobar un cotxe accidentat a Golmés, al Pla d'Urgell, diumenge al vespre. Encara a Ponent aquest dilluns s'ha trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià. I a Mallorca, un turista ha mort a Valldemossa quan li ha caigut a sobre un fanal després que un autobús hi xoqués quan feia la maniobra per sortir d'una parada.
1: Esports.
0: Pau Dax, què destaquem?
2: Que Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien arribar a superar els 70 milions. El club blaugrana treballa per presentar Rodri aquest dimarts al migdia. També ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans.
0: I pel que fa temps, nova nit entre tropical i tòrrida a Catalunya, un preludi d'unes temperatures màximes que aquest dimarts tornaran a tocar els 40 graus als punts més càlids del país. A la costa, la calor intensa anirà acompanyada de xafogó. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i a les Terres de l'Ebre el mestral. A primera hora hi poden haver núvols baixos al litoral. Més de dues setmanes després de l'entrada massiva, el govern espanyol habilitarà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que malviuen al carrer. El president de Ceuta endureix la crítica al govern espanyol i amenaça de portar-lo davant dels tribunals si d'aquí 30 dies no ha resolt la situació. Madrid, Paula Brujats.
3: La disputa política sobre pas entre l'emergència humanitària i el Partit Popular promet escalar la crisi als tribunals per l'inacció del govern espanyol, però la ministra de Migracions, Elma Said, nega falta de mitjans ni que el govern espanyol estigui de vacances i anuncia que s'obriran 4 nous espais per acollir 1.500 migrants dels molts que encara dormen al carrer.
4: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Desde el primer momento, acompañando a Ceuta, y este gobierno lo lidera el presidente del gobierno. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
3: Explicacions insuficients pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha donat un mes al govern espanyol per repatriar tots els migrants adults que queden a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: I si no ho fan, Ceuta portarà el govern espanyol als tribunals. La direcció del PP l'anima a fer-ho, Cuca Gamarra.
6: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
3: I Vox ja pressiona Vives perquè faci el pas i no esperi més per portar Pedro

0: Sánchez als tribunals.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Aquest 17 d'agost s'han complert 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, que van provocar 16 víctimes mortals i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. En el cas de la capital, s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, on es va produir l'atac, a causa de les obres que es fan en aquesta via. L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
3: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
2: Entre les autoritats presents a l'acte hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot i això ha recordat els atemptats a través de la xarxa social X. Illa ha afirmat que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. I a Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Ripoll, Maria Rovira.
4: Una ofrena floral davant el monòlit on hi ha els noms de les víctimes mortals dels atemptats de Barcelona i Cambrils ha centrat l'acte de record a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i han participat desenes de persones, entre els quals familiars i supervivents dels atemptats com la Yolanda Ortiz, que ha demanat que no s'oblidi mai què va passar i que se sàpiga la veritat.
5: Que volem saber la veritat, sobretot i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no... no hi ha final, no, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
4: L'alcaldessa Sílvia Orriols també ha destacat que 9 anys després dels atemptats continuen les incerteses.
6: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices i no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
4: L'Ajuntament, representants dels cossos policials, Ciutadans i l'associació 17A Volem Saber la Veritat han participat en l'ofrena floral.
2: Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van fer una víctima mortal abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solías.
7: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió de excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
8: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
7: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: tot per la victòria. El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya en base als consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que aquest tema estava desatès i que ara podran aclarir el panorama als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
0: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament, escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te-lo. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
2: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent. I els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar el Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Fitt, ho ha explicat a 3CAT Info.
9: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
2: Al setembre preveuen reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar canvis en la llei. Recordem que Junts i el Partit Popular van portar la limitació de la compra especulativa al Consell de Garanties Estatutàries a mitjans del mes passat, un fet que n'ha aturat la tramitació al Parlament.
1: 3CAT Info.
2: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica en els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. En total consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més dels que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen.
10: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
2: Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el creixement d'aquests negocis al districte de Ciutat Vella. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Més qüestions. L'incendi de les Penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. Ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució de l'incendi ja és més favorable 8 dies després, ho ha explicat el director d'extinció de l'incendi, Francho Aso.
11: La major part de l'incendi la tenim estabilitzada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan-nos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
2: Una finestra d'optimisme que ha fet que el govern aragonès es plantegi a partir d'aquest dimarts el retorn a casa del miler de veïns evacuats de 19 municipis. El director general d'Interior i Emergències, Miguel Ángel Clavero, manté encara la prudència pels vents, que es mantindran fins dimecres.
12: Ahora tenemos un régimen de vientos del noroeste y, por tanto, nos preocupa ese flanco derecho. Ese viento de noroeste se va a mantener, con lo cual seguiremos con el mismo régimen y no será hasta el miércoles por la tarde cuando se prevea un cambio de viento, con lo cual tenemos todavía 48 horas para trabajar con la misma estrategia y las mismas prioridades que hemos establecido hoy.
2: A tot això, aquest dilluns s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir diumenge en un accident de camió al barranc de Tarés. Els tres acompanyants, que van resultar ferits, ja han rebut l'alta mèdica. I es retiren al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. Girona, Maria Rovira.
4: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
13: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un amb aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
4: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Matinada i matí amb temperatures altes, nit de mal dormir altre cop a la façana litoral, nits tropicals, valors que no baixen d'aquests 24-25 graus en alguns casos, nit torri de la costa, vent de nord, tramuntant a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre i aquests núvols baixos també resseguint la façana litoral, fins tot un pèl més gruixuts entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Temperatures més fresques cap a comarques interiors i sobretot cap al Pirineu i Prepirineu. Sol cap a aquest sector, nuvolades de tarda, força inofensives, un temps més estable, seria el dia més estable de tota la setmana, això no vol dir que no hi pugui haver algun ruixat, però serien fenòmens molt més puntuals. I dimecres puja encara una mica més la temperatura. La matinada de dimarts a dimecres tornarà a ser càlida a la costa i al migdia la temperatura voldrà pujar una mica més. Per tant, repetiríem aquests valors tocant els 40 graus, els valors més alts. A partir de dijous i sobretot encara en el cap de setmana, la temperatura amb tendència a normalitzar-se i també amb l'arribada de més inestabilitat.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa als 34 anys, acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va registrar diumenge al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell. Lleida, per a Joan Álvarez.
15: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Aquest dilluns han trobat un cos sense vida a la séquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. En l'actuació s'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de manera accidental. Els equips han treballat per poder recuperar el cos que havia quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 del matí d'aquest dilluns. I encara en crònica de successos, un turista estranger ha mort a Valldemossa, Mallorca, després que aquest dilluns un autobús hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat el fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal és un turista de 36 anys que ha mort a l'acte per l'impacte. També han acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. Els serveis d'emergència també han hagut d'atendre la conductora de l'autobús per un atac de pànic. A totes tres les han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda. L'autobús recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma i passava per diversos pobles com Deià i Valldemossa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes. Són dades d'un estudi del Servei d'Emergències Mèdiques en què s'han analitzat gairebé 700 casos de mort cardíaca sobtada. Aquesta patologia es dona quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alessi, n'explica les causes més comunes.
16: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
2: La investigació també conclou que les causes en dones i en homes són molt diferents.
16: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
2: Cada any la mort sobtada causa unes 2.800 defuncions.
1: 3CAT Info.
2: El govern invertirà 6 milions d'euros en l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i també en la identificació dels desapareguts fins al 2030. Fins ara, de les 1.024 fosses que hi ha documentades a Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han recuperat un miler de cossos. Francesc Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, explica que s'han pogut identificar 24 desapareguts a partir de les mostres d'ADN extretes.
17: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
2: Gairebé 5.000 familiars s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47 que s'han registrat darrerament a la Cerdanya. El brot del virus de l'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament. El brot declarat el 15 de maig d'aquest any es propaga a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha estès a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això dificulta que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. L'OMS espera revertir aquesta tendència d'aquí a 3 mesos. Es tracta de la 17a epidèmia d'aquest virus que assota la República Democràtica del Congo en la seva història.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
2: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat aquest dilluns a Prada, al Conflent. Fins diumenge plegarà diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors s'han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Prada, Laura Bertran.
18: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
19: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
18: Del programa d'actes d'aquest primer dia destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
2: Esports. Amb Pau Dax.
20: Rodri ha aterrat aquest dilluns al vespre a l'aeroport de Barcelona i firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Escoltem les primeres declaracions del migcampista madrileny en arribar a Barcelona.
21: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
20: El Barça treballa amb la idea de presentar aquest dimarts al migdia Rodri després que al matí passi la revisió mèdica. Aquest dilluns al migdia també ha aterrat a la capital catalana João Cancelo per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita.
1: 3CAT Info.
20: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal al minut 12 de la primera part que ha xutat fora Rahmani i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini. L'últim fitxatge dels ballesans ha anunciat avui mateix. Escoltem el central del Sabadell, fitxat també aquest estiu, Edgar González.
22: És un lloc que no és fàcil començar, és el Molinón, que amb molta història ja... gran part de l'equip que no havia jugat mai al futbol professional, que venen de molt a baix i a vegades començant aquests escenaris et pot donar una mica de vèrtic, però crec que l'equip és molt valent. Des del principi hem anat a buscar els a dalt, no els hem deixat respirar ni un moment i crec que la imatge és molt bona.
20: També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx han empatat a 1 a Riazor. Aubameyang ha marcat pels gallecs a la primera part i Aguado ha igualat el marcador a la segona. Una primera jornada de Lliga on diumenge va debutar amb victòria contundent l'Espanyol a l'RCD Stadium. 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona, empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Tsigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. El Barça no debuta a la Lliga fins diumenge al camp de l'Elx. Abans els de Flick jugaran dimecres al trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci, un club blaugrana que ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. I Sergio Busquets torna al Barça com a tècnic assistent del Barça Atlètic. El de Badia del Vallès s'integra en l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de 2 temporades navegant junts. Xammà ha valorat en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
23: Un conjunt de coses, començant per... potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals.
20: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha arrencat aquest dilluns la pretemporada. La setmana que ve, la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicola Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
24: Sempre tuve... bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo cómo están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a, bueno, a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
20: També han començat la pretemporada el Fiat Girona, l'Ilerna Lleida de bàsquet i l'Uni Girona. En handbol, aquest dimarts es disputarà el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení del Granollers s'enfrontarà a l'Amicitia Zurich i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Wacker Thun. Al Mundial d'hoquei herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, aquest dimarts la selecció espanyola femenina jugarà a 8:45 del vespre contra l'anfitriona Bèlgica i la masculina s'enfrontarà a les 2 del migdia a Austràlia. El combinat masculí va debutar diumenge amb una victòria 3-1 contra Sud-àfrica i el femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
1: Trescat Info. Trescat Info.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Bon dia a tothom, com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dimarts al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Tremp, 22 a Girona, 25 graus ja a aquesta hora al Vendrell. Per tant, té tota la pinta que la calor encara serà intensa avui. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, ahir es va tornar a arribar a superar els 40 graus, per tant, avui també encara es podria arribar a superar aquesta, o almenys a tocar aquest valor de la temperatura, en un dia que serà potser el més tranquil d'aquesta setmana, un dia en conjunt assolellat. Hi ha alguna goteta que cau en algun punt d'Osona, del Moianès, del Bages, són boires que deixen caure alguna petita roïna, s'anirà trencant això. Hi ha una mica també de tramuntana i de mestral a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, que ha fet pujar força la temperatura a l'Empordà, però ja ho diem, avui serà un dia tranquil en conjunt, a la tarda, potser el vespre, algun altre cop, alguna goteta, poca cosa, però la tendència de cara als propers dies és que augmenti la inestabilitat i, insistim, a finals de setmana les temperatures aniran clarament a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Per tant, això haurà de ser una mica més endavant, haurem d'esperar una mica perquè les temperatures vagin a la baixa, però continuarem tenint aquesta calor per les pròximes hores. La bona notícia de les últimes hores, pel que fa als incendis, és que el Dosca està a punt d'estabilitzar-se finalment després de 8 dies. De fet, avui és molt, molt probable que tornin a casa el miler de veïns dels 19 municipis que van ser evacuats. Un altre dels efectes d'aquestes onades de calor i de les altes temperatures i de la falta de pluges és la sequera. N'hem parlat a les últimes hores. És important destacar que els embassaments i els pantans de les conques internes estan en una molt bona situació, una situació envejable en comparació amb la que teníem fa un parell o tres d'anys, tant el 80% ara mateix, però això no vol dir que no hi hagi problemes relacionats amb la sequera. El pont de Suert a l'Alta Ribagorça, per exemple, hi baixa molt poca aigua i de moment estan abastint alguns municipis amb camions cisterna.
2: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
0: És el que ens explicava l'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Possibles mesures si això no millora. També estan notant els efectes de la sequera a Olost, al Lluçanès. Ja ho sabeu, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, perquè hi han trobat alts nivells de manganès. L'alcalde ens deia el mateix. Si la cosa no millora, doncs potser hauran d'aplicar restriccions.
3: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% dels consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
0: És el que deia Gil Salvans, l'alcalde d'Olost, també en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. I avui un dels temes que abordarem també a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, és la llei de dependència. Perquè, si ja ho ha estat una mica el cas, l'actriu Assumpta Serna va fer aquest cap de setmana un vídeo que es va fer viral a les xarxes denunciant els forats de l'aplicació de la llei de dependència, sobretot en el cas de la seva mare, que té 100 anys. Ahir parlàvem aquí al programa.
4: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que som bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
0: És el que ens explicava l'actriu aquí en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Ella està cuidant de la seva mare, que té 100 anys, qualifica la situació directament d'infern. Avui sentirem més casos, parlarem amb la degana del Col·legi de Treball Social i també amb la secretària de la Conselleria de Drets Socials per saber com es podria millorar aquesta situació o què s'està fent per mirar de millorar-ho. Avui també parlarem dels pisos turístics. Ens fixarem en una dada que dona el mateix sector. Des de l'associació que agrupa les persones que treballen pels pisos turístics, asseguren que 200.000 persones podrien perdre la feina quan entri la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya el 2028.
5: És tot un seguit de persones i professionals, de treballadors, que es veuran afectats si s'acaben tancant o eliminant la majoria d'habitatges d'ús turístic a Catalunya. D'una banda, hi ha tots els treballadors que hi treballen de forma directa, que poden ser tant cambreres de pis, personal de manteniment, personal que fa check-ins...
0: És el que ens explicava en Guillem Laporta, president de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic. Avui hi parlarem també a l'Àgora d'aquí del matí de Catalunya Ràdio. Tot això sense oblidar Ceuta, evidentment. El govern autonòmic ha donat pràcticament un ultimàtum a Pedro Sánchez i amenaça de portar-lo a la justícia.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
0: És el que deia el president de Ceuta en declaracions ahir, el dia que visitava la ciutat, la ministra d'Inclusió Social.
7: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
0: Era la ministra Elma Saiz ahir posant l'accent en la col·laboració entre les dues administracions, d'alguna manera moderant el discurs que els últims dies havien donat, per exemple, tant la ministra de Sanitat com el ministre de l'Interior. Avui, d'altra banda, Pedro Sánchez també estarà pendent dels tribunals. És estiu i ja sabeu que aquests mesos d'agost o aquestes setmanes d'agost no són avis als tribunals, però avui hi ha un petit tecnicisme que fa que sí que pugui haver-hi activitat per un cas concret, que és el cas Leire. Està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula suposadament en aquesta trama. Tot això mentre, després de la reunió ahir que mantenien a Jerusalem el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i l'enviat especial de Donald Trump a l'Orient Mitjà i el seu gendre, Jared Kushner, sembla que ara mateix els Estats Units s'acosten, es tornen a acostar a Israel.
8: Progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress.
0: Kushner deia que cal la col·laboració de les dues bandes per desbloquejar l'acord de pau, però de les últimes hores el que ha transcendit és que els Estats Units li han comprat a Israel una part de l'argumentari. Ja sabeu que Israel havia rebutjat directament el pla de Donald Trump, jamás l'havia acceptat, però Israel no, i a les últimes hores el que sí que ha acceptat els Estats Units és que Israel no es retiri de la franja de Gaza fins que Hamas no es desarmi. Abans es parlava d'una retirada en paral·lel al procés de desarmament i ara, d'alguna manera, Washington li compra l'argument a Benjamin Netanyahu que abans que els soldats israelians marxin d'aquesta zona s'ha de constatar el desarmament de Hamas. Aquests són alguns dels temes que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, són alguns dels temes que han marcat l'actualitat de les últimes hores, sense oblidar els esports.
9: Jugar en Barcelona per a mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: És el ja exjugador del Manchester City, Rodri, que és a Barcelona, avui passa les proves mèdiques, si les coses no es torcen, serà presentat en principi avui mateix com a nou jugador del Barça i la idea del club és que demà ja pugui jugar al Gamper i presentar-lo així també a l'afició en la, diguem-ne, presentació de la temporada abans que el Barça jugui el seu primer partit de Lliga aquest cap de setmana. I tot això mentre, per cert, continua el rebombori a la FIFA per aquella idea, la recordareu, del seu president, de Gianni Infantino, aquella idea que es va deixar córrer, de vendre's una part de l'organisme a inversors privats.
10: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
0: Un dels alts càrrecs de la FIFA que va criticar aquell pla, que es diu Kevin Lamour, ha plegat. Era el director d'operacions de la FIFA i, de fet, no només es va mostrar crítica amb aquella idea, sinó que va instar els líders del futbol mundial a bloquejar la proposta de Gianni Infantino. Seria, per tant, el fet que se'n vagi, una mostra més dels intents i les maniobres de l'actual president de la FIFA de mantenir-se al poder fins que hi hagi eleccions l'any que ve, malgrat les crítiques duríssimes que li han arribat, per exemple, de la UEFA, que insisteix que boicotejarà el Mundial, el masculí i el femení, si Infantino continua en el càrrec perquè diuen que li han perdut la confiança. Tot això en aquestes primeres hores del dimarts, del 18 d'agost, a les 7:09, el dia que, per Cap Roig, hi passa Miguel Ríos. Ahora...

0: Benvinguts a un nou matí, benvinguts al dimarts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Assumpta Escarp, Oriol Marc i Anna Grau, però de moment ampliem els titulars del matí. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: 19 dies després.
3: De l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol obrirà 4 nous espais per acollir 1.500 migrants que encara dormen a la intempèrie.
4: Al president saudí del PP se li acaba la paciència i amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si en un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: La crisi migratòria tensa encara més les relacions entre el govern espanyol i el Partit Popular i el president de Ceuta amenaça amb escalar la crisi als tribunals. Juan Jesús Vives, del PP, culpa el govern espanyol de falta de mitjans, d'inacció, i els posa deures la ministra de Migracions, Elma Saiz, es defensa.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
7: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
5: Però les explicacions de Saiz no convencen a Vives i la direcció del PP també l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, Cuca Gamarra.
8: Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
5: I Vox ja posa pressa al PP i reclama a Vives que faci el pas d'anar als tribunals. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donarà explicacions.
9: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que també passarà pel Congrés la setmana que ve. Rego s'assuma a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i a la de Sanitat, Mònica García, que també ho han anunciat aquest dilluns. I amb elles ja són 7 els ministres que compareixeran per primer cop la setmana vinent per donar explicacions sobre aquesta qüestió.
0: En contra.
3: La majoria de la població de Ceuta desaprova la instal·lació de 4 espais temporals d'acollida a la ciutat.
4: Els veïns asseguren que ells, dins de les seves circumstàncies, també estan arribant al límit i que l'economia local se n'està ressentint.
0: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
10: El sentiment d'angoixa i incertesa és generalitzat entre els ceutins. Veuen que la solució no arribarà a curt termini i se senten abandonats per les administracions. A més, els comerciants asseguren que els seus negocis ho estan començant a notar. Sentim en Francisco, taxista de Ceuta, i la Mar, botiguera.
11: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
12: Ha costado muchísimo que Ceuta tuviera turismo y ahora no lo van a fastidiar otra vez.
10: I temen que les mobilitzacions que han començat a convocar alguns immigrants per reivindicar l'asil puguin descontrolar-se. A la platja del Trampolín fins i tot n'hi ha que han començat una vaga de fam.
13: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
10: Des de Ceuta, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ceuta i Melilla.
9: Relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any. Això, segons les xifres oficials, que no compten l'entrada massiva a Ceuta d'aquest estiu. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones.
3: Això és gairebé el triple que l'any passat. A Melilla hi han arribat prop de 550 persones, quan fa un any van ser 166. A les Canàries, en canvi, hi han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les gairebé 11.900 d'ara fa un any. A les Balears han entrat des del gener 4.433 persones per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025.
0: I reapareix en ple agost.
4: El cas Leire, tot i ser més de vacances als tribunals, avui està citat a l'Audiència Nacional l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, i ha d'anar a verificar la còpia que la policia va fer del seu telèfon mòbil i que el vincula amb la trama.
9: Serrano està imputat per col·laborar amb la suposada trama de l'exmilitant socialista Leire Díaz per boicotejar causes judicials contra l'entorn de Sánchez, però nega cap vincle amb la trama i denuncia que la policia li va clonar el telèfon quan ni tan sols estava imputat.
0: Pisos buits.
3: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer.
4: La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats.
0: Marc Camps.
14: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits per contactar amb els propietaris i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats durant la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que el tema estava desatès i que ara podran aclarir la situació als ajuntaments gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
15: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'ajuntament: escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22. Per dir-te-ho.
2: aproximació?
15: És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
14: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial estigui enllestit l'any vinent. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 200.000 persones.
9: Són les que podrien perdre la feina quan entri en vigor la fase final de la supressió dels habitatges d'ús turístic a Catalunya l'any 2028. 40.000 d'aquests treballadors són a Barcelona. Els col·lectius més vulnerables inclouen personal de neteja, administratius o aquelles persones que treballen en empreses de reparació o bugaderies i els negocis de proximitat com supermercats, restaurants i locals d'oci. Guillem Laporta és el president i portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
16: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
3: Des de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic han impulsat a més una campanya de micromecenatge per fer un documental que expliqui la situació d'aquestes persones.
0: Que reconegui.
4: El càncer per exposició solar com a malaltia laboral. Ho reclama Comissions Obreres. Una de cada tres persones mortes per càncer de pell, no melanoma, està relacionada amb la radiació solar durant la feina.
0: Roser Parera Moragas.
17: El sindicat assenyala en un informe que les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben quasi a les 19.000 anuals. Comissions Obreres demana reforçar la prevenció de riscos per exposició solar, sobretot entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors o empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions.
18: Que les empreses tinguin en compte aquest risc, que posin les mesures preventives per evitar que les persones desenvolupem aquest tipus de malaltia.
17: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició solar és la principal causa evitable de càncer de pell. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cada vegada més a prop.
9: D'estabilitzar-se l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, el foc ha cremat més de 17.000 hectàrees, però 8 dies després de l'inici l'evolució és favorable. Ho explicava el director d'extinció de l'incendi, Francho Asso.
19: En la major part de l'incendi la tenemos estabilizada, aunque nos quedan algunos sectores del mismo que todavía están en vía de estabilización, quedan unos por delante de trabajo para poder llegar hasta ese punto.
0: Sant Roca.
3: Benjamin Netanyahu insisteix que Israel no retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi completament. Aquest és el missatge que ha fet arribar a la delegació de Washington amb qui es va reunir ahir i que encapçalava Jared Kushner, el gendre de Donald Trump.
4: L'objectiu dels Estats Units era que Tel Aviv acceptés el full de ruta previst en el pla de pau que Washington va firmar amb Hamas, però Netanyahu té eleccions a l'octubre i no vol fer concessions pensant en els seus votants. Tot i això, Kushner creu que el pla de pau s'acabarà complint. Declaracions a Fox News.
20: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
0: Amenaça.
9: Donald Trump de bombardejar Oman. Diu que ho farà si el país ara posa traves a un acord de pau amb l'Iran i obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
3: El president dels Estats Units avisa que no té intenció d'allargar els 60 dies que Washington i Teheran es van posar per arribar a un acord de pau definitiu després de la signatura del memoràndum d'entesa a mitjans de juny.
4: En aquest cas, Kushner ha explicat que les negociacions amb l'Iran van en la bona direcció.
21: The conversations between the US government and different areas of the Iranian government.
20: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil. No es poden fer tractes si les parts no s'entenen. S'han d'intercanviar punts de vista i la implicació dels iranians és molt gran, cosa que és molt positiva. El president Trump serà pacient. No es vol precipitar un acord qualsevol. Vol un bon acord.
0: S'enfonsa.
9: La popularitat de Donald Trump fins als nivells més baixos del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. D'acord amb l'enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aprova la gestió del president.
0: Presó.
3: Rússia castiga el número 2 del principal partit pacifista i Yabaklar amb 11 anys de presó per demanar que s'acabi la guerra i manté el veto al partit per les properes eleccions legislatives.
0: Moscou, Cristina Solías.
22: El delicte del vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, ha estat reclamar un alto el foc en un debat i criticar Vladimir Putin. A més, el Suprem també ha ratificat la decisió d'excloure la candidatura de la formació de les llistes electorals. El seu president, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
23: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
22: Yablaka que s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 180 drons.
4: Aquesta nit, Rússia alçava tota la regió de Moscou, ha anunciat l'alcalde de la capital en un missatge Telegram. També hi ha afegit que en total s'han detectat 620 drons que es dirigien als voltants de la capital russa entre el vespre de dilluns a les 5 de la matinada.
0: El més mortífer de la història del país.
1: El brot del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver al mateix país africà entre el 2018 i el 2020.
3: Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament.
0: Barcelona i Ripoll
4: han acollit actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu dels 9 anys dels atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits a la capital catalana i a Cambrils.
0: Joan Vilaplana.
20: A Barcelona, Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en els atacs, era molt crític amb el paper de l'Estat.
2: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
20: L'acte a la capital catalana es va realitzar a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla a causa de les obres que hi ha en aquesta via. A Ripoll, on residien els atacants, l'alcaldessa Sílvia Orriols afirmava que la capital del Ripollès no ha de ser recordada com la població on es van gestar els atemptats, sinó com la que es va alçar contra la barbària. Avui dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:22 minuts, festius compensats.
1: Aquest any el 15 d'agost ha caigut en dissabte i tot i que els festius que coincideixen en diumenge ja es compensen, quedava el dubte dels dissabtes.
0: Gemma Sagrera.
6: Al maig, l'Audiència Nacional va reconèixer el dret dels treballadors, amb jornada de dilluns a divendres, a gaudir d'un dia de descans compensatori si el festiu coincidia en dissabte. El dubte era si això és aplicable a tots els sectors, i sembla ser que sí. Sindicats i experts coincideixen que la tendència és clara. Òscar Riu, secretari de Política Sindical de UGT.
7: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem. Ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
6: Els dies de descans i els festius són drets diferents i les empreses no els poden fer coincidir de manera sistemàtica. Quan això passa, s'ha de compensar i donar un altre dia de festa. Però compte, perquè no s'ha de generalitzar. Molts convenis ja inclouen aquesta situació i les empreses ho tenen en compte quan organitzen el calendari anual. Per tant, abans de reclamar, cal revisar bé el conveni, els calendaris d'empresa i la jornada anual. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Detingut.
3: Un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe i d'haver fugit sense avisar els serveis d'emergència.
4: L'accident va ser diumenge al vespre a Colmés, al Pla d'Urgell. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia volcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, van comprovar que a l'interior hi havia una persona morta al seient del passatger davanter, però no hi van trobar el conductor.
1: Quan van anar a casa seva, van veure que tenia ferides, suposadament, de l'accident i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent per marxar del lloc sense alertar emergències i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys.
0: I investiguen.
3: Els Mossos d'Esquadra, les circumstàncies de la mort d'un home a Torrefarrera, al Segrià.
4: Els bombers van localitzar, recuperar ahir el seu cos en una séquia del municipi. El dispositiu de recerca s'havia activat després que es denunciés que havien trobat una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Es van mobilitzar 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi es va treballar amb la hipòtesi que algú havia pogut caure a la séquia de manera accidental.
0: I oficines virtuals.
3: Les dues noves oficines d'atenció de la Generalitat que presten servei a la ciutadania a través d'internet i arribant-se als pobles han permès fer prop de 5.000 tràmits als ciutadans.
0: Roger Santaló.
24: A l'oficina virtual, que acumula 3.500 tràmits des de l'octubre, els tècnics acompanyen els ciutadans mitjançant una videotrucada pactada amb cita prèvia. Per la seva banda, l'oficina mòbil funciona gràcies a 5 furgonetes que van un cop al mes a algun dels 200 municipis escollits i ha tramitat més de 1.100 gestions des de l'abril. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
25: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
24: Ara el govern vol reforçar els punts de l'oficina mòbil on hi ha més demanda i ampliar la quarantena de tràmits que es poden fer en línia des de l'oficina virtual. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:24 anem als esports. Miquel Muñoz, molt bon dia.
26: Bon dia.
0: Rodri i Cancelo ja són a Barcelona.
26: Tots dos van aterrar ahir a l'aeroport del Prat. El migcampista madrileny passarà aquest matí la revisió mèdica abans de firmar l'acord amb el Barça per 4 temporades fins al 2030, en les quals vol guanyar-ho tot.
27: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
26: Sembla fet que el Barça podria presentar Rodri avui mateix, sempre que s'enllesteixi l'acord amb el Manchester City. També s'incorpora avui el lateral jugador Cancelo, que arriba lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El portuguès firmarà un contracte per 3 temporades i el Barça també ha fet oficial la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax, tot i que els blaugranes es reserven una opció de recompra i un 50% d'una futura venda. Tot això abans que demà es disputi el trofeu Joan Gamper, que enfrontarà el Barça amb l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre.
0: I primer punt pel Sabadell, en aquest cas a segona.
26: Empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Rahmani va fallar un penal al minut 12 de la primera part i a la segona els vallesans es van encomanar el porter Diego Fuoli per mantenir la porteria a 0. L'entrenador Ferran Costa valorava l'actuació de l'equip.
5: Penso que hem de créixer a marxes forçades perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat i, com deia, fent partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu. Doncs l'equip ha estat capaç.
26: I un apunt més sobre futbol. Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del segon equip al Barça Atlètic. El de Badia del Vallès treballarà amb Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
0: I mentrestant, vuitena medalla mundial per Jordi Xammar.
26: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català s'ha endut el bronze acompanyat de la mallorquina Marta Cardona. Xammar en parlava al programa Tot Costa.
8: 9 anys seguits estan al podi d'un Mundial, doncs és algo que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes d'anar pel següent.
26: I aquesta tarda, doble cita amb l'handbol. Es disputa el 36è torneig Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, l'equip femení s'enfrontarà al Zúric i a les 8 del vespre el masculí jugarà contra un altre equip suís, el Thun. I en bàsquet, avui torna a la final Manresa després que hi comencés la pretemporada per al Joventut de Badalona, el Girona i el Lleida.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Com vas camuflar la intenció?
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: el 5 d'agost del 1966.
14: I el número de la sort, el...
15: 1.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, com sempre amb el Jovany i companyia.
28: Pensiones dignas y suficientes hoy y siempre.
29: Saps quan em paguen a mi de pensió? A prou feines 1.000 euros, eh?
30: Doncs mira, tu que sempre critiques els socialistes, a mi t'he de dir que el govern espanyol, que és socialista, va plantejar l'augment de les pensions, però hi van votar en contra PP...
31: Va, Joel,
29: no
31: toquis
29: la vota socialista,
31: no perdis la dignitat, Joel.
30: Home, que Joel. Molt bo, però quan acaba...
29: No, perquè el Pedro Sánchez, que això ho sé, perquè ho ha dit aquella nana que sempre està de mala lluna, la dels cabells, així, que...
30: Miriam Noguera.
29: La tinc al Twitter i diu que amb el cuento de les
30: no
29: pensions
30: està de mala lluna,
29: ens volien tirar ocupes a dintre de casa.
30: Tindrà a veure una cosa amb l'altra.
29: I tant que és així, jo t'explico. Ens volien apujar la pensió perquè ens ho anéssim a gastar el bingo. I quan estiguéssim al bingo, llavors ens ficarien ocupes amb nens a dintre, que després no hi ha manera de treure'ls.
30: Això, com diu el Ricard, votar moltes coses alhora, i això, aquesta era la trampa.
31: Míriam Nogueras m'ha dit això del bingo, jo no l'he sentit dir a la Míriam Nogueras.
29: I si t'entra un ocupes a casa,

0: Un dia més comencem el dia mirant a Ceuta. Després de 20 dies de crisi, ara sí que el govern espanyol anuncia el desplegament de 4 centres d'atenció humanitària a la ciutat autònoma. Són 4 centres amb capacitat en principi per 1.500 persones per evitar que dormin al ras.
1: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un trabajo que va a seguir continuando.
0: És el que deia la ministra de Migracions, Elma Saiz, insistint en dues coses, en la voluntat d'acollida i, sobretot, en aquesta col·laboració entre administracions. Tot i això, bona part de la ciutadania de Ceuta està en contra d'aquesta acollida, d'aquestes 4 instal·lacions amb capacitat per 1.500 persones, i, de fet, el president de Ceuta, del Partit Popular, amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no han tornat totes aquestes persones al Marroc.
2: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
0: I avui, encara que sigui 18 d'agost, encara que sigui un termini de l'any, diguem-ne, amb poca activitat als tribunals, revifa el cas Leire. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins d'aquest cas de la suposada lampista del PSOE, com se l'anomena. El jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga aquesta història, ha citat l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, dèiem, que es diu Juan Manuel Serrano, per verificar el clonatge del seu telèfon mòbil, una diligència que, qui també va ser president de Correus, va impugnar. I un aniversari. Avui fa 90 anys, justos, de la mort de Federico García Lorca. De fet, fa 90 anys de l'assassinat de Lorca. De l'assassinat del poeta i dramaturg andalús a mans dels sublevats del 36, bàsicament per ser d'esquerres i ser homosexual. Aquests dies se'l recorden molts actes i es torna a exigir que es busquin les seves despulles, que encara no s'han trobat. Ho deia no fa pas gaire l'hispanista Ian Gibson en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Toda la obra de Lorca gira en torno a los que no pueden vivir su vida. Por eso hay empatía. Es un fenómeno mundial. Porque ser poeta y a la vez dramaturgo, como él, era realmente el Shakespeare español, y lo matan, y saben lo que hacen.
0: I en esports, Miquel Muñoz.
4: Rodri passarà aquest matí la revisió mèdica amb el Barça abans de firmar amb els blaugranes per 4 temporades fins al 2030, i l'empat a 0 del Sabadell en la seva tornada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats van fallar un penal a la primera part.
0: Tot això en una jornada en què la notícia continuarà sent la calor, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia un altre cop calorós, un altre cop les màximes poden fregar els 40 graus, si no superar-los, en alguns punts de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, en un dia que serà majoritàriament assolellat, tot i que aquestes primeres hores hi hagi alguns núvols baixos que són presents sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Fins i tot han deixat alguna petita goteta en algun punt d'Osona, del Moianès, també del Ripollès. Re, gotetes, petites roines que apareixen en aquests sectors que aniran desapareixent al llarg del matí. De fet, avui serà un dia de sol, a la tarda de nou amb algunes nuvolades a l'interior de les comarques gironines i de nord de Barcelona. Podrien al vespre un altre cop deixar alguna gorroina en aquests indrets, bàsicament sol i amb temperatures altes. A partir, però, de demà, la situació comença a inestabilitzar-se. Demà serà un dia un altre cop assolellat, però ja amb algun ruixat que podria aparèixer, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu o també, fins i tot, a l'Aran, de cara a la tarda i al vespre. I després, ja, la resta de la setmana, de cara a dijous, divendres i fins i tot dissabte, la possibilitat de ruixats i de tempestes augmentarà. Arribarà aire una miqueta més fresquet a finals de setmana, que farà baixar les temperatures el cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Repassem també com tenim una mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
6: Bon dia. Veiem retards a la línia R2 Sud. Els trens circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També a la línia R3 hi ha incidències entre Fabra i Puig i la Garriga-Vic. Hi ha servei per carretera. També entre la Garriga i Puigcerdà hi ha servei alternatiu. A la capital catalana, autobusos i metros funcionen segons l'horari programat.
0: Gràcies, Sílvia. Fem un cop d'ull a les carreteres, també, com sempre, a aquesta hora. Mario García, què ens expliques? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs que, com és habitual, estan tranquil·les. Només hi ha petites retencions per obres a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarc, en sentit Besòs, i precaució amb la boira, que afecta l'autovia A2, al tram de 5 quilòmetres entre Montmaneu i Ribera d'Ondara.
0: Gràcies, Maribel. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el comptat de Vicent Sánchez, Assumptes Carp, Oriol Marc i Anna Grau, però, de moment, anem a mirar

0: I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La crisi a Ceuta continua sent el tema del dia, però avui veiem un nou protagonista a les portades dels diaris principals.
2: I és el Barça. La fotografia de portada és per un jugador del club, però mentre que el Periódico i la Vanguardia aposten pel nou fitxatge, Rodri, quan arriba a l'aeroport del Prat, l'Ara s'ha decantat per Fermín, amb el titular «Tenim molts jugadors que podem fer gols».
3: El Mundo i el País sí que obren edició fixant-se en la situació a Ceuta. Tots dos diaris destaquen en portada la decisió del govern espanyol d'obrir espais per acollir 1.500 migrants que encara són a la ciutat, mentre que el País posa l'accent en la col·laboració entre administracions i titula «La Moncloa i Ceuta pacten espais per encarrilar la crisi humanitària». El Mundo destaca la confrontació amb el titular «Mònica García trenca l'equilibri institucional amb Ceuta mentre el govern instal·la carpes perquè no podrà retornar tots els migrants».
2: El Punt Avui obre edició amb un dossier especial sobre la situació política a Brussel·les arran d'haver arribat a l'equador del segon mandat de la cap de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El diari destaca la debilitat davant el president Trump i l'extrema dreta europea, les renúncies al pacte verd i l'aposta pel rearmament. També destaca que fa més d'un any que la Unió Europea no parla de la oficialitat del català i augura que no ho farà fins que no hi hagi consens entre els estats.
3: Llegim a La Vanguardia que els europeus s'arrisquen a perdre 440.000 milions d'euros si esclatés la bombolla de la intel·ligència artificial. Explica que els experts alerten del poc marge dels països davant la inversió dels particulars, molt sense saber-ho, en el boom de la IA.
2: A l'Ara també destaquen que els experts del BCE ja alerten sobre una correcció dels valors borsaris. A l'editorial argumenta que períodes d'eufòria pels nous avenços o tecnologies acostumen a portar etapes de caiguda i correcció borsària. Els economistes calculen que concentren uns 440.000 milions d'euros en inversions i 200.000 més entre asseguradores i plans de pensions.
3: El Periódico explica que una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Explica que, de fet, no hi estan obligades només a mantenir una temperatura ambient inferior als 27 graus, però que la patronal ja treballa per actualitzar els protocols.
2: I La Vanguardia també parla del projecte per posar fi a dècades de soroll a la Gran Via de l'Hospitalet. La Generalitat ha licitat l'assistència tècnica del semicobriment de la C31 després d'anys de lluita veïnal.
0: Ara sí, fem un cop d'ull també a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Cecília Creus. Cecília, bon dia.
4: Bon dia.
0: De debò, un eclipsi una altra vegada, sí?
4: Sí.
0: Bogeria per l'eclipsi de l'estiu que ve? Ja comencem a escalfar motors.
4: Ui, no ho saps tu prou. L'eclipsi total de sol del passat 12 d'agost ha fet créixer encara més l'interès per veure el que tindrà lloc el 2 d'agost de 2027, en què la franja de totalitat creuarà el sud d'Espanya, Gibraltar, el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Una famosa plataforma de viatges ja avisa que un 99% dels allotjaments ja no estan disponibles per les teves dates a Andalusia. Vés a buscar allotjament. Ara mateix, allà, els caçadors d'eclipsis es troben amb nits de 13.000 euros en un apartament de Cadis per dues persones, pisos a Chiclana per 10.000 euros o allotjaments a Roquetes de Mar, Almeria, a 20.500 euros. Ho llegim a la Voz de Galícia.
0: I les papallones que fan les maletes.
4: Sí, entre elles la papallona de l'arbós, una espècie mediterrània que, igual que estan fent cada cop més altres espècies vegetals i animals, es van desplaçant i conquerint l'oest i el nord de la península en un procés que ha posat de moda el neologisme sabia que m'encallaria. Mediterranització. Vaja, que el Mediterrani va pujant cap amunt.
0: Sí.
4: Sí. Moltes altres espècies de papallones estan elevant el seu hàbitat a mesura que avança l'escalfament. Les de muntanya van pujant i altres, com la coure violeta, sembla que ja han desaparegut. Encara no s'ha fet oficial, però fa 4 anys que busquen aquesta papallona sense èxit a l'última prada del nord de Lleó on sobrevivia. Ho explica El País.
0: I la Suelen de Dallas encara arrossega traumes del seu pas per la sèrie.
4: Doncs sí, l'actriu que feia de Suelen, Linda Gray, ha explicat fa poc que després del final de la tercera temporada de la sèrie, que acabava amb ella com a principal sospitosa d'haver disparat el malvat JR, va viure tot un calvari. La gent l'esbroncava, la cosia preguntes i acusacions fins al punt que els seus fills ja no volien sortir al carrer amb ella. El setge va ser excepcionalment llarg, 8 mesos, perquè hi va haver una vaga de guionistes primer i després les vacances d'estiu, amb la qual cosa es va endarrerir la temporada següent on, per cert, spoiler, si no heu vist Dallas, tapeu-vos les orelles, es va saber que qui havia disparat a JR no havia estat la Suelen, no, sinó la seva germana petita, ja, Christine Shepard, interpretada per l'actriu Mary Crosby. Ho recull La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats també internacional i economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
5: Comencem a l'Inversió.
0: Espera, que no tens el micro obert,
1: Marta. Ara sí, vinga. Comencem al New York Times. Una banda de Gaza i l'Iran també es fixen en dos temes més. El primer, la sequera que està castigant el sud-oest del país. Els nivells dels llacs mai havien estat tan baixos des del 1957 i això doncs, ja comença a afectar 7 estats que depenen d'aigua del riu Colorado. També al mateix diari trobem un reportatge sobre les dones i les nenes a l'Afganistan, ara que ha fet 5 anys que els talibans van tornar al poder. El reportatge explica que s'han emès més de 160 decrets dirigits a elles, o més aviat contra elles, i com se les ha anat esborrant sistemàticament de la vida pública. Al Washington Post, un altre tema, com és la vacunació a les escoles bressol. La cobertura de les principals vacunes entre els nens de parvularis veu que ha disminuït en més de la meitat dels estats, i això es deu al fet que cada vegada hi ha més famílies que demanen exempcions. Tot això quan el país lluita contra el seu pitjor rebrot de xarampió en 35 anys i l'administració Trump pressiona per canviar el calendari de vacunació infantil. Acabem a Europa, en concret a Bèlgica, on els diaris parlen del gran incendi que afecta el país. Un article a l'ESOA explica que la situació era més que previsible. Parlen amb un expert que apunta que es donaven les condicions meteorològiques idònies per a aquesta catàstrofe i també apunten que aquests grans incendis ja no ens els hem de prendre com un avís, sinó com una realitat que cal afrontar de manera urgent.
5: I pel que fa a la premsa econòmica, a més de la bombolla de la IA que recullen tots els diaris, comencem amb una notícia del Financial Times. Espanya i Portugal afronten una de les pitjors crisis de l'habitatge de la Unió Europea per la falta de nous immobles. Segons el diari econòmic, la burocràcia, l'augment de la població i els elevats costos de construcció són els factors que fan que el preu de l'habitatge de compra de lloguer pugi. Segons estimacions de l'estudi, entre el 2021 i el 2025, Espanya va construir 750.000 habitatges menys dels que necessitava, cosa que suposaria prop d'un 3% menys. Com a referència, la mitjana europea es troba al 0,5%. Cinco Días adverteix de la pujada dels preus dels bons dels Estats Units. L'augment del seu interès, el més elevat en dues dècades, ha afectat altres economies com la japonesa o l'europea, que ja registren també una pujada del tipus d'interès. Els principals motius són la inflació persistent i els desequilibris pressupostaris. De moment, el mercat espanyol resisteix sense grans canvis. El rendiment del bo es manté a nivells del 2023. I acabem amb una notícia que recull Europa Press. El port de Barcelona ha incrementat un 2% el tràfic de mercaderies, fet que suposa l'arribada de 41 milions de tones més de productes. Creixen tots els tipus de béns, destaquen però els productes químics i els biocombustibles. Pel que fa al nombre de passatgers, també es xifra rècords. Augmenten en més d'un 5%, fins a arribar a un total de 3.200.000 passatgers.
0: Minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa, ara amb l'esportiva. Miquel Muñoz, bon dia.
6: Bon dia.

0: Primeres paraules de Rodri després d'aterrar a Barcelona. Ho volem tot. Una declaració d'intencions que recullen les portades esportives. Rodri és un capità, com escriu Cristina Cubero a Mundo Deportivo. Respon a un estil de vida que l'apropa a personalitats com Carles Puyol o Sergio Busquets, diu la periodista. A l'esport també hi ha aquesta sensació que Rodri serà diferencial. És un d'aquells jugadors que fan que un bon equip pugui ser campió, escriu Jordi Carné. Però per voler-ho tot, al Barça encara li falta un davanter. A la premsa hi ha diverses propostes. A l'ara, Fermín s'ofereix a jugar de fals nou, una posició que va ocupar les categories inferiors blaugranes. A l'esport parlen del bloqueig en el cas Julián i assenyalen el davanter suec de l'Arsenal Víctor Jóqueres com a alternativa. A la premsa també destaquen noms que ho tenen tot. Paul McGrath, hora en mitja marató, marxa a l'Europeu d'Atletisme. Jordi Xammar, vuitena medalla mundial per al català en vela 4.70. I també ho vol tot la selecció espanyola de natació, satisfeta després d'un europeu on han brillat joves com Luca Huck o Irene Círcoles.
1: I de la premsa esportiva, la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. L'actriu mexicana Salma Hayek està vivint un moment dolç, ja que el fill del seu marit l'ha fet àvia postissa. Fa més de 15 anys que Hayek està casada amb el multimilionari francès François Pinault, president de marques de luxe com, per exemple, Louis Vuitton o Gucci. És a dir, que parlem d'una família molt rica, poderosa i força discreta. Tot el contrari de la sempre controvertida Meghan Markle. El nen va néixer juliol i ara s'han fet públiques les primeres fotografies. El nen es diu François, com l'avi i el pare. Salma Hayek ha publicat a l'Instagram un vídeo amb el nadó en braços. Li parla en castellà i fa molta gràcia el nom amb què es dirigeix el nen, Panchito. Al vídeo es veu com la criatura cada vegada que li diu Panchito es peta de riure. Un apunt, Panchito és el diminutiu a Mèxic per a Francisco. Molt a favor que Salma Hayek porti una mica d'irreverència a l'estirat món dels multimilionaris.
3: Catalunya Ràdio.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl. Val la pena.
9: Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: A 1861, un ric propietari...
11: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 d'avui. Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
14: Va, a veure què t'agradarà.
1: Home. Mica, deu tenir 50. M'he passat molt? M'he passat molt.
14: 43.
1: Bueno, aviam, 7, sí, va. Va,
14: una mica.
1: Pobret, sí.
14: Va, aquest, a veure si et passes o no et passes. Roman Polanski.
1: Home, Roman Polanski n'ha de tenir 78.
14: Tira,
1: 84.
14: Tira cap a dalt.
1: Sí?
14: 80. Que generós ets.
1: Quants anys té Polanski?
14: 93.
1: 93 té Polanski?
14: Sí, no, i la vida passa.
1: Sí, tant.
14: Edward Norton.
1: Edward Norton. Edward Norton n'ha de tenir 60.
14: 57.
1: Mira.
14: I acabem amb Olga Viza.
1: Oh, Olga Viza. Ai, per molts anys, Olga Viza, un petó ben gros. L'Olga Viza... 70. Pobre, és que em sap greu, no, se m'enfadarà.
14: 68.
1: 68. Olga, no t'enfadis, eh? Un petó gran, un petó gran. El santoral.
14: Avui és Santa Salut, Santa Helena, Sant Agapit, Sant Patrici, Sant Nicolau Factor i Sant Serapió.
1: Sant Serapió. Felicitats als serapions. Va, una recomanació literària des d'una llibreria.
12: El meu nom és Lina Marí, llibretera a la llibreria Claret de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar Indignitat, de l'autora albanesa Lea Lipi, publicat per Angle Editorial. Aquest llibre és una barreja de novel·la, assaig històric, biogràfic i fins i tot filosòfic a vegades, en què l'autora reconstrueix la història de la seva família, sobretot la dels seus avis, i els moments convulsos que els va tocar viure. La desintegració de l'imperi otomà, l'impacte de les guerres als Balcans, la construcció de la Grècia i l'Albània modernes o l'arrelament del comunisme. Es recomanaria a tothom que li agradi la història, els llibres que relacionen la gran història i la petita història i a qui li interessi aquesta part del món, propera però també molt desconeguda.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Encerrado con el Diablo.
15: Inspirada en fets reals, segueix un traficant de drogues que és condemnat i poc després d'entrar a la presó li ofereixen un pacte per quedar en llibertat. Ha de descobrir informació sobre un assassí en sèrie que no va arribar a confessar on havia amagat els cadàvers de les seves víctimes, 12 nenes. Una sèrie ambientada bàsicament a la presó i en què pràcticament tot és el guió. Un cara a cara interpretat per Taron Egerton i Paul Walter Hauser, que es posa en la pell de l'assassí. Si trobeu a faltar Mindhunter, aquesta n'és una bona substituta. Té 8 capítols i és a Apple TV.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
9: Els sons del matí.
16: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas sean devueltas a Marruecos.
17: Este gobierno no ha dejado de trabajar ni un solo segundo. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
18: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa.
19: Mis amigos no quieren comida. Hasta asilo.
20: Les converses entre els Estats Units i el govern iranià són ara probablement més sòlides que mai. Hi ha hagut molt bones converses i això pot ser molt útil.
21: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría desconozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
22: ¿Es para comenzar motivado?
21: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. Dependència.
0: Fet de dependre d'una persona. L'actriu Assumpta Serna denunciava ahir en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio les traves per accedir als ajuts de dependència. Ella està cuidant la seva mare, que té 100 anys, i qualifica la situació d'infern.
1: Atenció.
0: Fixar el pensament en alguna cosa, aplicar-hi l'enteniment. A Ceuta, la Moncloa, hi ha anunciat 400 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 persones. Tot això amb la ciutadania sautina en contra i amb el president autònom, el popular Juan Jesús Vives, que amenaça de portar el govern de Pedro Sánchez als tribunals si en un termini d'un mes no els han tornat tots al Marroc.
1: Citació.
0: Acció de citar a ordre de compareixença emanada d'una autoritat. L'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE està citat a l'Audiència Nacional dins del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 55.
23: Són els migrants subsaharians que han arribat aquest dilluns a Formentera en dues pasteres i que han estat interceptats i detinguts per la Guàrdia Civil. Segons les dades del govern espanyol, des que va començar l'any, han arribat a les Balears gairebé 4.500 persones en 238 pasteres, unes xifres lleugerament superiors a les de l'any passat. En tot el 2025 hi van arribar 7.321 persones.
1: 90.
23: Són els anys que fa avui de l'assassinat del poeta Federico García Lorca, afusellat el 18 d'agost de 1936 a la matinada en un barranc entre Bíznar i Alfacar, i les restes del qual encara no s'han trobat. L'efemèride coincideix aquest 2026 amb l'aparició de llibres, assajos, documentals i pel·lícules. La més destacada, La bola negra dels Javis, però també L'orca, de Fernando Franco i Isaac y la Cuesta, el documental La voz quebrada o Enlorquecido, de Miguel Poveda, o L'orca Vermon, un assaig de la investigadora i biògrafa nord-americana Patricia A. Billingsley.
1: 13.000 milions.
23: Són els anys que té l'estrella de forat negre més antiga que s'ha descobert. Es diu MOM-BH*U. Va néixer tan sols 660 milions d'anys després del Big Bang i allibera 100.000 milions de vegades més energia que la de qualsevol estrella coneguda pot generar. Moltes xifres i molt espectaculars. Fa anys que els científics busquen i estudien les galàxies més llunyanes amb el telescopi James Webb, i ara investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia d'Àustria han publicat a la revista Nature la descripció d'aquest objecte que pot arribar a resoldre el misteri de l'origen dels forats negres supermassius.
1: I ara les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un nen a l'esquena i carrega una taula. I de fons es veu un edifici destruït i altres nens que juguen sobre muntanyes de runa.
2: Són les restes d'un edifici destruït a Gaza. El conflicte continua en primera plana després que els Estats Units acceptin que Israel continuï els seus atacs fins que Hamas es desarmi. Tot això passa durant la visita de l'enviat nord-americà a Jerusalem i després d'aquest tram afirmés a la cadena Fox News que Netanyahu hauria d'aturar els atacs a la franja.
1: I a la segona imatge veiem un home sortint de l'aeroport, va vestit amb texans blaus, samarreta blanca, és Rodri, se'l veu content, somrient i saluda la premsa que l'estava esperant.
2: És l'arribada del nou fitxatge del Barça. El seu aterratge ha aixecat una expectació pròpia d'altres temps. Avui es presentarà oficialment Rodri, qui participarà demà en la festa del Gamper. El partit serà el seu primer contacte amb l'afició blaugrana. Abans ja ha fet les primeres declaracions a la premsa dient que ve a guanyar-ho tot. Segons el jugador, vol la Champions.
1: Tercera imatge ens l'envien des de Girona i veiem un estadi ple de gent on predominen sobretot samarretes amb el color blanc i vermell. Té tota la pinta que és Montilivi, l'estadi del Girona. Núria Praire.
3: Doncs això mateix, 10.689 espectadors es van trobar a Montilivi per donar suport al Girona en el seu primer partit de Lliga a segona divisió. D'aquesta manera, l'afició ha donat suport al seu equip, tot i el cert malestar que hi ha amb la gestió de la plantilla i del mercat de fitxatges per part de la direcció esportiva. De moment, avui es presenta al mitja punta Unai Hernández.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El govern espanyol es compromet a obrir 4 nous espais a Ceuta per acollir 1.500 persones que encara dormen a la intempèrie.
14: Elma Saiz és la ministra de Migracions.
4: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
14: El president de Ceuta amenaça de portar el govern de Sánchez a la justícia si d'aquí un mes no ha repatriat al Marroc tots els migrants. Juan Jesús Vives, del Partit Popular.
22: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
1: L'excap de gabinet de Pedro Sánchez està citat avui a l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire Díaz.
14: Després de setmanes de calma als tribunals per les vacances d'estiu, el jutge Santiago Pedraz ha citat Juan Manuel Serrano per verificar el clonatge del seu mòbil, una diligència que qui també va ser president de Correus va impugnar.
1: I la popularitat de Donald Trump cau fins als nivells més baixos del seu primer mandat.
14: Ho diu l'últim sondeig de Reuters Ipsos, que apunta que només un de cada tres nord-americans aproven la gestió del president, que en les últimes hores ha afirmat...
24: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens han trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell. I el que faig és que hi hagi més seguretat.
1: L'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic calcula que l'eliminació de pisos turístics prevista pel 2028 podria deixar sense feina 200.000 persones.
14: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Guillem Laporta, portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic.
25: Per tant, nosaltres el que diem és que això podria ser l'expedient de regulació d'ocupació més important de la història de Catalunya, paradoxalment promogut per les pròpies institucions públiques, no? Pels ajuntaments de torn que apliquin aquest decret llei i per la Generalitat de Catalunya.
1: Mentrestant, Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral.
14: Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma està relacionada amb la radiació solar a la feina, segons un estudi del mateix sindicat.
1: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, sí que s'han de compensar.
14: Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió.
1: Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. La seva obra, evidentment, continua més vigent que mai.
14: I Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassina a Alfacar.
26: Avui torna a ser un dia assolellat i calorós, un dia de sol, de temperatures altes que tornaran a fregar els 39-40 graus, fins i tot algun punt de les comarques de Ponent o de les Terres de l'Ebre, i a la major part del país estaran entre els 30-36 graus, és a dir que la calor tornarà a ser intensa en un dia en conjunt assolellat, però ara mateix hi ha intervals en núvols que afecten sobretot les comarques de Barcelona i Girona, fins i tot cau alguna petita goteta, alguna roina en algun indret, per exemple d'Osona, del Moianès, fins i tot el Ripollès, aniran desapareixent aquestes petites gotetes. A la tarda vespre, però, pot tornar a aparèixer alguna roina en aquests indrets amb un dia de sol. Ja ho diem, i tranquil, força tranquil en tot el país. Els propers dies, demà, ja comença a canviar la cosa. Demà tornarà a ser un dia amb sol, però a la tarda apareixeran alguns ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Aquesta tendència i la inestabilitat augmentarà de cara a dijous, divendres i dissabte amb més possibilitat de ruixats i de tempestes que localment podran ser intenses i amb temperatures que a partir de divendres i sobretot el cap de setmana aniran a la baixa. Per tant, sembla que l'ambient es faria menys calorós aquest cap de setmana.
1: Com tenim el trànsit a aquesta hora? Mari Luz García, bon dia.
5: Hola, bon dia de nou. Doncs encara tranquil, només amb la retenció provocada per les obres a la Ronda a Dalt. Hi ha cua entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, en sentit Besòs, se circula bé i compte perquè hi ha un vehicle avariat a l'entrada pel Nus de la Trinitat, a l'altura de Via Júlia, també direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia, nou. Els trens de la línia R2 Sud circulen amb 20 minuts de demora. Hi ha una incidència a la infraestructura de l'estació de Cunit. També el tren que sortia de Barcelona a Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9 ho farà 45 minuts més tard.

0: Vinga, que menys en 2 minuts i arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu. Podeu enviar-nos una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó volem que us poseu, voleu que us posem, ara, he dit al revés, a qui li dediqueu i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. El Vicenç, per exemple, ens ha enviat una nota de veu.
1: Hola, molt bon dia, sóc en Vicenç de Vilafranca del Penedès i voldria la cançó Lo meu riu, del Joan Rovira, i dedicar-li a tota la gent que vam anar a veure l'eclipsi de sol a les Terres de l'Ebre. Increïble.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimarts 18 d'agost de 2026. Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Nova nit de terror a la fresca aquesta nit al Parc de la Sínia. Món inclusiu Calafell afronta un nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. Una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant a l'Arboç deixa 5 ferits i un menor en estat crític. I continuant a l'Arboç, l'Arboç presenta el programa de la Festa Major 2026, una de les més típiques de Catalunya. I Cunit recupera la xiriguitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiribai. I també resoldrem la pregunta de quants habitatges buits hi ha realment a Catalunya. Repassarem un estudi fet amb intel·ligència artificial per la Generalitat de Catalunya. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: La penya Els Estrellats ha estat reconeguda recentment amb el guardó Top Stick Fan Award. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Bayona, en representació de la penya. També parlem amb el Manolo i amb el Jordi de què esperen d'aquesta nova temporada, tenint en compte també que enguany celebren el seu 20è aniversari com a penya.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I com comentàvem als titulars, Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. La taxa d'atur continua baixant al Baix Penedès i també a Calafell. Segons les dades del segon trimestre del 2026 de l'Observatori del Mercat de Treball del Baix Penedès, el municipi ha situat la taxa d'atur en el 9,67%, amb 1.444 persones registrades. Aquesta xifra situa Calafell per sota de la mitjana comarcal, que és del 10,76%, i també per sota del 10%, una barrera que no s'assolia en els darrers registres. Al conjunt del Baix Penedès, la taxa d'atur ha baixat 2,96 punts en els últims 5 anys, i el mes de juny és el que va tancar amb 6.150 persones inscrites com a demandants d'ocupació. Pel que fa als municipis de la comarca, Calafell és un dels que representa la taxa més baixa. Només el Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys tenen una taxa inferior. En canvi, el Montmell registra la més elevada, amb un 17,60%. Les dades també mostren una evolució positiva en la contractació. Els contractes indefinits han augmentat gairebé un 15% respecte al juny de l'any passat i ja representen més de la meitat dels contractes formalitzats durant aquest període. En paral·lel, el Baix Penedès ha assolit un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. El juny es va tancar amb 52.805 persones afiliades, més de les 2.300 per sobre de les registrades un any abans. El sector serveis continua sent amb molta diferència el principal generador d'ocupació de la comarca, amb més de 41.000 afiliacions. També ha crescut el nombre de treballadors autònoms. A Calafell han passat dels 1.995 del juny de l'any passat als 2.045 actuals. En el conjunt de la comarca l'increment ha estat del 3,24%. L'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, ha qualificat les dades de molt bones i ha assegurat que reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica. Ferrer també ha destacat que el repte és continuar generant ocupació per donar resposta al creixement de població de Calafell i del conjunt de la comarca.
2: Les notícies de Calafell.
0: Nova nit de terror a la fresca aquesta nit al Parc de la Sínia. Els amants del cinema de terror tenen una cita aquest dimarts amb una nova sessió de terror a la fresca, el cicle de cinema a l'aire lliure que ja és tradició durant les nits d'estiu. La projecció serà a les 10 de la nit al Parc de la Sínia i aquesta setmana es podrà veure La Sustància, una pel·lícula recomanada per a majors de 18 anys. La història segueix una dona que se sotmet a un tractament revolucionari amb l'objectiu de recuperar la joventut. El tractament, però, acaba generant una versió millorada d'ella mateixa amb conseqüències inesperades. Les projeccions del cicle es fan en castellà i, en cas de pluja o vent, la sessió es traslladarà al Centre Cívic Cinema Iris. Així que si us agrada el cinema de terror i us ve de gust passar una mica de por, avui dimarts teniu una cita al Parc de la Sínia.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Món Inclusiu Calafell afronta el nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. L'associació, creada fa aproximadament 2 anys per un grup de famílies amb infants amb diferents necessitats, especialment vinculades a la neurodivergència, ha experimentat un important creixement durant aquest últim any. Des de la seva creació, Món Inclusiu ha anat ampliant les activitats. L'associació ofereix actualment teràpies, activitats de lleure i tallers per a infants i adolescents, però també propostes pensades per a les famílies. Entre aquestes hi ha activitats per a les mares i espais de suport i relació, amb la voluntat que les famílies no se sentin soles i puguin compartir experiències amb més persones que viuen situacions semblants. També s'ha impulsat projectes per treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i l'entitat està intentant crear un equip de professionals que permetin abordar les necessitats des de diferents àmbits: escola, família, teràpies i lleure. La Loli Teia i l'Emma Sánchez, membres de l'entitat, ens expliquen quins són els projectes que s'estan duent a terme actualment.
3: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar. Totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats, la majoria tenim nens amb autisme. Avui en dia doncs, estem treballant més el tema de la psicopedagogia amb en Ali, buscant formes que ella explicarà, no? Ara amb la nova subvenció que hem aconseguit. Logopèdia, activitats de lleure, d'inclusió, tallers, activitats per infants, adolescents i diferents espais de suport per a les famílies. Vale? I a nivell del municipi pues, estem treballant molt amb l'Ajuntament per aconseguir espais, per aconseguir noves propostes, donant les nostres idees i participant, que això la Emma després ens ho ampliarà una mica més. I bueno, que no és un treball només de fer tallers pels nens i activitats de lleure, no? Sinó que intentem que englobin moltes més coses.
4: Que l'any passat es va fer classes de repàs, d'habilitats socials, sí. De teràpia ocupacional, que va ser l'altra subvenció que vam rebre de la Caixa. Mm-hmm. I es van fer el 2025-2026, s'han portat aquestes teràpies, i ara aquest any canviarem el xip.
3: Sí, estem fent forces coses.
0: La setmana passada us comentàvem la subvenció que havien rebut per part de la Fundació La Caixa, però Món Inclusiu treballa de la mà d'altres entitats i el programa d'activitats i projectes és molt ampli. L'associació treballa en 4 línies de projecte, entre les quals hi ha una col·laboració amb la Fundació PINAE per impulsar un projecte d'investigació durant 2 anys amb la Universitat de Barcelona. També treballen amb l'Ajuntament de Calafell en una proposta d'esport i piscina inclusiva en el Vilarenc Aqua, pensada perquè els infants puguin gaudir de l'activitat aquàtica i, si és possible, fer-ho també amb les seves famílies. A més, l'entitat participa en el pla local impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Santa Teresa, després d'un projecte en què han participat unes 500 famílies per detectar les necessitats vinculades a la discapacitat del municipi. De cara al curs 2026-2027, la programació també incorporarà activitats com ioga, flamenc, gimnàstica, música i teatre, així com nous espais de psicopedagogia i suport per a les famílies. Ens explica tots els detalls l'Emma Sánchez.
4: Doncs tenim 4 projectes endavant. El primer és el de la Caixa, que és sota subvenció. Després tenim la col·laboració de la Fundació PINAE, que és una fundació referent en discapacitat, amb el qual portarem un projecte a la Universitat de Barcelona, amb Bosch i Gimpera, que el portarà Esther Luna, psicopedagoga i doctora de la universitat, i és un programa d'investigació que es farà durant 2 anys. Ja parlarem més endavant, cap a finals de setembre, donarem a conèixer tot el que és aquest projecte. I després tenim un altre amb l'Ajuntament de Calafell, en tenim 2. un sota subvenció que hem demanat per fer esport amb les piscines d'aquí del Vilarena Aqua, per poder que els nostres nens tinguin piscina inclusiva i, si pot ser, en família, per agafar un moment de regulació, de fer habilitats socials amb ells. I després estem col·laborant amb el pla local de l'Ajuntament i de la Fundació Santa Teresa, que per nosaltres això és superimportant, perquè han sigut unes enquestes que s'han fet al poble, han participat 500 famílies que tenen algú amb discapacitat i són les necessitats reals que tenim aquí al poble.
0: Món Inclusiu mira així cap a un curs amb més activitats i nous reptes. Entre els objectius de futur hi ha fins i tot la possibilitat d'impulsar un casal d'estiu inclusiu l'any vinent. Però sobretot l'associació vol continuar creixent a partir de les necessitats que expressin les pròpies famílies i consolidar-se així com una xarxa de suport al municipi, un espai on les famílies puguin acudir, ser escoltades i trobar altres persones amb qui compartir experiències.
2: Els successos.
0: Una col·lisió entre un turisme i un vehicle pesant ha deixat 5 persones ferides, entre elles 3 menors, un en estat crític. Aquest dissabte a l'AP7 al terme municipal de l'Arboç. Segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques, l'accident ha obligat a activar 6 unitats terrestres del SEM i un helicòpter medicalitzat per atendre a tots els afectats. En total hi havia 2 persones adultes i 3 menors. El balanç més greu és el d'un dels menors, que ha resultat ferit en estat crític i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. Els altres 4 afectats han estat qualificats de menys greus. Es tracta d'un home, una dona i 2 menors. L'home ha estat evacuat també a l'Hospital de Sant Pau, mentre que la dona i els 2 menors han estat traslladats a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. De moment, les informacions facilitades pels serveis d'emergències no concreten les circumstàncies en què s'ha produït la col·lisió ni les causes de l'accident. L'incident es va produir a l'AP7, una via amb una elevada intensitat de trànsit, especialment durant els mesos d'estiu. Els serveis d'emergència van mobilitzar un ampli dispositiu per atendre els 5 afectats i traslladar-los posteriorment als diferents centres hospitalaris en funció de la gravetat de les ferides. La notícia ha generat especial preocupació pel fet que entre els ferits hi hagi 3 menors i que un d'ells es trobi en estat crític.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Arboç presenta el programa de la Festa Major 2026. Mossèn Lluís Simón Pasqual serà l'encarregat del pregó d'una festa major on el seguici popular, la Diada Castellera i la Carretillada seran alguns dels moments més emblemàtics. L'Ajuntament de l'Arboç ha presentat el programa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 21 al 26 d'agost amb 6 dies plens de cultura popular, música, castells, foc, esport i activitats per a totes les edats. Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional l'any 2009, tornarà a convertir els carrers i places de la vila en l'escenari d'una de les celebracions més tradicionals del calendari festiu català. El tret de sortida serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a la plaça de la vila, que acollirà el pregó enguany a càrrec del mossèn Lluís Simón Pasqual, fill de l'Arboç i missioner de la Misericòrdia. La jornada continuarà amb la pizzada popular, la nit de dansa i la 18a festa major electrònica i el concert jove. El dissabte 22, la cultura popular prendrà els carrers amb la gran cercavila del seguici popular i tradicional de l'Arboç. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'anada de completes i el cant dels goigs de Sant Julià, i posteriorment el ball parlat de Sant Julià, l'exhibició folklòrica i l'actuació castellera dels Minyons de l'Arboç. A mitjanit arribarà el Castell de Focs i la festa continuarà amb diverses propostes musicals, entre les quals l'empalmada amb Doctor Prats. Diumenge 23 serà un dels grans dies d'aquesta festa major. Després de les matinades, la missa solemne i l'exhibició folklòrica, a la 1 del migdia la plaça de la Vila acollirà la tradicional Diada Castellera amb els castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Vall, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de l'Arboç. Enguany, a més, es compleix 10 anys del 3 de 10 amb folre i manilles descarregat pels castellers de Vilafranca, que va convertir l'Arboç en plaça de Déu. A la tarda, la cercavila i processó de Sant Julià tornarà a reunir tot el seguici popular i tradicional, i a la nit arribarà una de les imatges més emblemàtiques de la Festa Major arbocenca. A les 10:15, a la plaça de la Vila, acollirà l'auto sacramental i tot seguit la carritallada del Ball de Diables de l'Arboç. El foc tornarà a omplir la plaça en un dels actes més esperats i espectaculars de la festa. Dilluns 24 serà el torn de la Festa Major dels Petits, amb dues cercaviles infantils, exhibicions folklòriques, sardanes i diverses activitats pensades perquè les noves generacions siguin les protagonistes i mantinguin viu el patrimoni festiu de la vila. La programació continuarà dimarts 25 i dimecres 26 amb propostes esportives, sardanes, la 39a cronoescalada ciclista, l'XL concert de música clàssica, l'Orquestra Maravella, activitats aquàtiques, bàsquet 3x3, la festa de l'escuma, futbol, cinema a la fresca i jazz, entre altres actes. La Festa Major 2026 també estarà marcada per diverses efemèrides, especialment els 65 anys de l'Esbart Sant Julià i els 45 anys del Ball de Diables Infantil i de la primera trobada de Diables de Catalunya celebrada a l'Arbós. L'Arbós es prepara així per viure 6 dies intensos de festa, amb les entitats, el seguici popular, els castells i el foc com a grans protagonistes d'una Festa Major que manté viva la tradició i la transmet de generació en generació.
2: L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Cunit recupera la xiriguitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiribai. Cunit es prepara per acomiadar l'estiu amb una edició nova del Xiribai, una festa organitzada per l'Associació Joves per Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament, que recuperarà l'esperit de la tradicional xiriguitada i del Bye Bye Summer. La festa serà el pròxim 29 d'agost i començarà a 6:15 de la tarda amb la concentració dels participants al Tsunami Beach Cunit. A les 5:45 començarà la ruta que passarà per 4 xiringuitos del municipi: Tsunami Beach, la Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Set Chiringuito. El recorregut estarà amenitzat pel DJ Gestellada, que posarà música des d'un tractor durant tota la ruta, convertint el passeig marítim en una festa sobre rodes. Per participar-hi caldrà adquirir el pack del Xiribai, que té un preu de 15 euros i es pot comprar en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. El pack inclou una pistola d'aigua i 5 consumicions, 4 monedes, una part vas canviar a cadascun dels xiringuitos participants i una 5a consumició de regal, que es podrà utilitzar al local que prefereixi cada participant. La ruta arribarà al seu final cap a les 9 del vespre, quan la festa es traslladarà a la plaça de turisme. Allà començarà una gran guerra d'aigua i continuarà la música amb el DJ oficial de la festa. La celebració s'allargarà aproximadament fins a la 1 de la matinada. A la mateixa plaça també hi haurà una food truck on els participants podran sopar i trobar diferents opcions de consumició. I un dels ingredients especials d'aquesta edició serà la seva temàtica tropical. Els organitzadors convidant a tothom a vestir-se de tropiqueto i participar en el concurs de vestuari que se celebrarà també en aquesta festivitat. Entre les persones que segueixin la temàtica se sortejarà un dinar o sopar per a dues persones a l'hotel a dia. El guanyador es donarà a conèixer el mateix 29 d'agost. D'aquesta manera, Cunit recuperarà una festa pensada per gaudir dels últims dies de l'estiu amb música, aigua, xiringuitos i ambient festiu, en una jornada que vol tornar a convertir el passeig marítim i la plaça de turisme en l'escenari d'un gran comiat de l'estiu.
2: L'informatiu.
0: I com comentàvem als titulars, la Generalitat treballa en un nou mapa per saber quants habitatges buits hi ha realment a Catalunya i on es troben. El projecte utilitzarà l'intel·ligència artificial i combinarà dades amb el consum d'aigua, l'electricitat, el padró o les inspeccions municipals. L'objectiu és tenir aquesta fotografia a partir de l'any vinent i intentar que una part d'aquests pisos arribin al mercat del lloguer. Ara bé, que un habitatge estigui desocupat no vol dir necessàriament que el propietari incompleixi la normativa. Hi ha casos justificats com obres, trasllats temporals o processos de venda o lloguer. El govern vol així conèixer millor el parc d'habitatges disponible i convertir pisos actualment sense ús en noves oportunitats de lloguer, en un moment en què l'accés a l'habitatge continua sent un dels principals problemes per a moltes famílies.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Els esports.
1: La penya Els Estrellats ha estat reconeguda recentment amb el guardó Top Stick Fan Award. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Bayona, en representació de la penya.
5: Hola, bon dia.
6: Hola, buenos días.
1: Com dèiem, heu rebut aquest Fan Award del Top Stick, i això vol dir que sou una gran afició. Com heu rebut aquest reconeixement?
6: Pues bueno, la verdad que Rosé, con mucha alegría,
5: porque detrás de todo esto hay un esfuerzo, hay muchas ganas, hay mucho trabajo, ¿vale? Y cuando te dan un premio así, pues es una recompensa a todo ese trabajo que se hace bien o medio bien.
1: Jordi?
6: Sí, la veritat és que molt content perquè ja sóc segon i llavors pues, que la gent sàpiga que, clar, que som la millor afició que hi ha de moment a la grada i quan sortim tota la gent contenta que vinguin allà al pavelló.
1: Jo el que realment vull saber és més profundament, o sigui, quins sentiments o emocions us genera al rebre aquest reconeixement?
5: Bueno, tanto a mí como a Jordi, que somos de los primeros miembros de cuando se fundó la Peña Los Estrellats, ¿vale? Llevamos casi toda la vida, ¿vale? Yo aún no estaba fundada la Peña de los Estrellats y yo ya bajaba a ver los partidos de hockey. Y pues eso, quieras que no, pues te hace mucha ilusión porque ves toda una carrera, ¿vale? Y la verdad que dices, joder, pues hemos hecho cosas muy bonitas y que ahí se reflejan.
6: Sí, la verdad es que es un orgullo porque te sientes muy orgulloso. Yo desde pequeño también iba mucho al pabellón con mi abuelo, que salíamos de la iglesia, y la verdad es que lo he vivido desde muy pequeño y ves cómo la cosa va para arriba y ves que después de los años seguimos ahí adelante como siempre.
1: Raons per les quals els Estrellats es mereixen aquest guardó. És sabut per tothom que els Estrellats es fan veure, es fan sentir als pavellons i sobretot al pavelló Joan Ortoll, no? Digue'm, Manolo.
5: Bueno, hemos intentado que con nuestros cánticos y con nuestra animación pues llegue a ser un fortín el Joan Urtoi, ¿vale? Y yo hablo con muchos jugadores y entrenadores y es lo que me dicen. Dice, es que es una pasada venir aquí a jugar, aunque sea en contra, a jugar aquí al Joan Urtoi. Dice, pues es un pabellón que motiva mucho. Dice, porque estás sentado en el banquillo. Dice, y miras al frente y ves toda una grada animando, tocando palmas, ondeando banderas y cantando canciones y sin parar, dice, es una pasada. A día de hoy esto es una pasada.
6: Sí, alucinan, porque yo les veo las caras desde arriba, yo veo las caras de los jugadores ahí en el banquillo y dicen, madre mía, la verdad es que sí, que le gusta mucho jugar en este pabellón, yo creo que a todos los jugadores de la Hockey Liga, por el tema de que hay mucho ambiente y aquí se vive muy bien, mucho el hockey. I se nota.
1: En què consisteix aquest reconeixement? Simplement és un reconeixement o es donen alguna cosa o simplement és imatge? Com jo, és el procés?
5: Jo creo, Roser, no es que lo desconozco, yo creo que ha sido solo por imagen en las redes sociales. El otro que nos dieron, el primero, que fue del mundo del Global Hockey, nos dieron una placa y ponía en la placa la mejor afición de la Hockey Liga, la Peña Los Estrellats, que la tenemos colgada en nuestro rinconcito ahí en el pabellón, donde están las camisetas, el stick, nuestras cosas, nuestro rinconcito de los Estrellats, pues allí tenemos la placa colgada.
1: ¿Qui us va fer arribar aquesta notícia?
5: Lo vimos por la página del Instagram. ¿Vale? Uh-huh. Entonces la gente pues votaba, habían X aficiones y la gente pues votaba por la mejor.
1: Uh-huh. ¿Esteu preparant ja alguna cosa? ¿Heu avançat preparatius per celebrar l'aniversari dels Estrellats?
6: Estaré de ello.
5: Yo sé que los que están al frente de la junta, como ya te dije, Rusé, están haciendo las prendas del aniversario. Chanda. Y bueno, hasta ahí es lo que yo sé, y ya están empezando a hacer el para recaudar ya socios.
6: El tema de los carnets.
5: El tema de carnets para ya recaudar ya socios. Contra antes mejor.
6: Supongo que algo harán, pero no sabemos todavía cómo lo llevan los jóvenes, son los que van, pero seguro que algo harán, seguro.
1: Recordem, per fer-se soci o sòcia dels Estrellats, què hem de fer?
5: Bueno, pues yo hasta lo que sé son tema menores, de edad, son 10 euros el carnet de socio, mayores ya con antigüedad 15, y nuevos socios serían 20 euros.
1: Mm. Sí. Mm, molt bé. Què espereu d'aquesta nova temporada?
5: Jo l'espero... La espero muy, muy ilusionante. También tenemos la baza de que vamos a jugar con los mejores equipos del mundo, uh-huh, en la Champions, y nosotros formamos parte de uno de ellos.
6: Sí, claro, ilusión por lo menos hacer la misma temporada que hemos hecho, y si puede ser mejor, nunca se sabe, pero bueno, de momento hacer como esta temporada que hemos hecho.
1: Y ya se ha fet oficial el fichatge de Miqui Scala.
6: Sí.
5: Sí. Sí, sí, sí, ya se ha hecho oficial y bueno, de aquí poco pues me imagino que harán la presentación.
6: De todos los jugadores.
1: ¿Qué espereu d'aquest nou fichatge?
5: Bueno, es un chico joven, con proyección, había jugado en el segundo equipo del Barça y cualquiera no puede jugar, aunque sea en un segundo equipo del Barça, cualquiera no puede jugar. Si estás en un segundo equipo del Barça, es porque tienes cualidades.
6: Uh-huh. Sí, que venga con ganas y que sude la camiseta por el equipo y bueno, que se vaya haciendo, porque claro, lo que dice Manolo, que es joven, y aquí pues se irá haciendo más porque ya había jugado en el Sardañola esta temporada con el hermano, y entonces pues bueno, es un salto, a ver si también que él se vaya, ¿sabes?, haciendo.
5: Yo creo que le va a venir bien haber fichado aquí con el Calafell, ya con el proyecto empezado con el Guillem Cabestain y sus compañeros, creo que se lo van a poner fácil.
1: Encara no sabem, no, qui serà el capità, o sí?
5: No,
1: ho han dit.
5: No.
6: Eso serán los jugadores, supongo que ellos lo hablarán, o el entrenador lo hablarán entre ellos, a ver quién es el capitán. Supongo que el más veterano, no sé, igual puede ser.
5: Yo, sinceramente, me encontré al Martí Serra y estuve hablando con él y le dije, digo, claro, es que el que más veteranía tienes a día de hoy, porque son todos muy jóvenes. Ajá, digo, el que más veteranía y más experiencia tienes en la Hockey League eres tú, Martí. Y él me dijo que sí, pero que al míster no le acababa de claro, como es el portero, pues no puede salir siempre fuera de su portería a reclamar y a discutir las acciones.
6: Por eso no hay muchos porteros que sean capitán, por eso, por el tema, porque tienes que estar levantándote, bájate y... Supongo que entre los jugadores ya verán a ver quién...
1: Però sí, és veritat que Martí Serra, doncs,
6: sí,
1: seria un bon porter.
6: Sí,
1: un bon capità,
6: sí,
1: vull dir.
6: Sí, perquè ja és la temporada.
5: Jo crec que, aunque no lleve el brazalete, lo va ejercer de capitán en el equipo.
1: Mm-hmm. Claro. Mm-hmm. Molt bé. Hem vist també a xarxes socials que Gepi Selva havia anunciat la seva retirada de l'hoquei.
6: Sí.
1: I de sobte el trobem a Hoquei Valls, no? Sí.
5: Él es de allí, Rosé. Él es de allí de toda la vida y bueno, pues me imagino que se lo habrán pedido como un favor, y es una categoría que es segunda catalana, que...
6: Puede jugar de sobra.
5: Sí. Como aquel,
6: sí.
5: Como aquel que dice, con el nivel que tiene Yepi, a la pata coja, ¿vale?
6: Sí, con
5: que
6: una
5: no
6: mano.
5: Por desprestigiar la categoría de segunda catalana, ¿vale? Pero que él tiene mucho nivel. Y entonces, pues, como un favor, habrá cedido y les habrá dicho que sí, porque como él es de Valls...
1: Aquesta entrevista ja la podeu veure sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí els informatius d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tot seguit us deixem amb informació de servei de la mà de la nostra companya Roser Ribas. Abans, una petita pausa.

0: de sol i fins a mig matí. Després, a partir de migdia, el cel estarà més clar, sobretot de cara a la tarda, tot i que hi pot haver algun núvol poc destacable, amb una temperatura que avui pujarà una mica més. Ja ho ha fet de nit, avui hem tornat a tenir una altra nit tòrrida, amb una mínima que no ha baixat dels 25 graus, mentre que la màxima també pujarà una miqueta més i s'acostarà als 33, amb una humitat més alta i amb molta xafogor, ben feble amb terral, fins a primera hora del matí, marinades de migjorn o garbí a la resta del dia, més reforçades amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent estable, dominat pel sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí, no tan abundant com avui, i cel clar al centre del dia, amb alguns núvols baixos més destacables al final del dia, amb una temperatura que encara pujarà una mica més i aquesta nit no baixarà dels 26 graus, amb una altra nit de mal dormir, mentre que demà la màxima també serà molt intensa i podrà arribar fins als 33 graus, amb una humitat alta i amb molta xafogor, ben feble amb terral de nit i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar hi domini el marejol. I de cara a dijous les temperatures toquen sostre, situant-se fins als 33 o 34 graus de màxima, però a partir de mitja tarda els núvols serien més abundants i esperem les primeres pluges la nit de dijous a divendres.
1: Molt bon dia a tots i a totes de nou. Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Anem a fer un repàs en directe dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. Els europeus s'arrisquen a perdre 440 milions si esclatés la bombolla d'intel·ligència artificial. Els experts alerten del poc marge dels països davant la inversió dels particulars, molt sense saber-ho en el boom de la intel·ligència artificial. El govern central prioritza ara l'acollida dels migrants a Ceuta. També a la portada de La Vanguardia, Trump redueix el suport a Seül per no ofendre Corea del Nord. La Vanguardia té en portada una fotografia de Rodri arribant a l'aeroport. Diu, vinc a guanyar tot el que es posi al davant. Els creuers creixen per sobre del rècord del 2025. En quant a canvi climàtic, el calor fon al Mont Blanc badat als muntanyencs. I Barcelona frena el preu dels pisos d'estudiants. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem a la portada del periòdico. El govern habilita centres per a migrants per les crítiques de Ceuta. L'executiu, en aquest sentit, reforça l'atenció amb 1.500 noves places d'acollida temporal després que Vives critiqués la falta de resposta i amenaces d'acudir al poder judicial. Avui, l'excap de gabinet de Sánchez, que va avalar Leire, compareix al jutjat. També a la portada del periòdico, Catalunya farà servir la intel·ligència artificial per localitzar pisos buits i treure'ls al mercat. La portada del periòdico també té una fotografia de Rodri arribant a l'aeroport. Volem la Champions, diu. Rodri aterra a Barcelona amb la màxima ambició i avui signarà com a nou jugador blaugrana fins al 2030. Barcelona dona de baixa del padró 4.230 persones en un any i mig per presumptes fraus. Una de cada dues residències a Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. I també a la portada del periòdico, Cultura fitxa influencers per combatre el masclisme a les festes populars. Passem a la portada del Punt Avui. Té en portada en gran la via von der Leyen, la debilitat davant Trump i l'extrema dreta, les renúncies en el Pacte Verd i l'aposta pel rearmament marquen la primera part del segon mandat de la cap de la Comissió Europea.

Punt avui també parla de soldats de Salamina. Els bombers de Grècia representen els de tot el món, lluitant per salvar la civilització de la barbàrie del foc. El diari Ara té en portada: l'Estat habilitarà 1.500 places per a migrants a Ceuta. El govern espanyol reacciona 18 dies després enmig de les crítiques de les autoritats locals. El president de la ciutat autònoma amenaça a manar als tribunals si la crisi no se soluciona en 30 dies. El diari Ara opta per una fotografia en portada de Fermín López, jugador del Barça, que diu: tenim molts jugadors que poden fer gols. I el diari Ara també parla de Rússia, que condemna a 11 anys de presó un líder antiguerra. Es tracta del vicepresident d'un partit vetat a les eleccions. Passem als diaris esportius. Òbviament tenen en portada una fotografia de Rodri. Diu: Rodri ja està a Barcelona, és un somni. Serà presentat avui com a jugador del Barça després de signar el contracte. Va aterrissar procedent de Manchester amb la il·lusió pels núvols. El diari L'Esportiu també té en portada una fotografia de Rodri i titula Valor afegit. Rodri aterra a Barcelona amb un acord per més de 70 milions i reivindica que jugar al Barça és un somni. Precisament llegíem ahir els diaris a uns 50 milions, 55, 60, ara ja anem per 70 milions. Amb el millor migcentre del món i la continuïtat de Cancelo, el club apuja l'aposta per aspirar a la Champions i tots els títols. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Anem a fer un repàs de la informació general més recent i ara anem també a la plana política. 5 detinguts a Lleida relacionats amb els altercats del cap de setmana entre grups de menors i comerciants. La Rossa desvincula els enfrontaments amb l'incendi d'un taller diumenge a la nit. També ho hem llegit als titulars dels diaris principals. El govern espanyol habilitarà 1.500 places més per acollir migrants en diversos espais de Ceuta. Aquest passat dilluns es desplegaran a la ciutat autònoma diversos dispositius d'atenció humanitària. El Partit Popular reclama el retorn de tots els migrants que van entrar a Ceuta, siguin menors o adults. El partit ha presentat una proposició no de llei que reclama, entre altres, que un comandament únic gestioni la crisi. Esquerra Republicana avisa al Partit Socialista que no n'hi ha prou en dir que cal barrar el pas a l'extrema dreta, cal combatre'n les causes. Albert recepta als socialistes cohesió social i ambició nacional per tenir un horitzó col·lectiu pel país. També a la plana política, Turull torna a demanar les competències d'immigració i avisa: quan a Ceuta s'esternuda, Catalunya es constipa. El secretari general de Junts es queixa que el govern d'Illa només està pendent de no molestar Madrid. Laura Borràs demana a l'independentisme que deixi enrere els retrets i les divisions i superi 10 anys d'estancament. Avisa que no es pot defugir del debat sobre la immigració, però tampoc pot ocupar tot l'espai polític. La vídua Vídeo, Atenció Ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. Dalmau celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. El pròxim curs al Parlament, Educació, Lleis Socials i Canvis en el Llenguatge sobre la Discapacitat.
I també a la plana política, acaba la consulta per triar el nom oficial del Departament de Catalunya del Nord. Els resultats no se sabran fins al 28 d'agost, però no serà vinculant perquè caldrà que el validin el Consell de Ministres i el Consell d'Estat. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana econòmica. Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falta habitatge de lloguer. L'auge dels locals d'ungles fa créixer un 60% als centres d'estètica de Barcelona en menys d'una dècada. El gremi d'estètica atribueix el seu èxit als preus assequibles, però recomana anar a locals de confiança. Blanes incorpora una plataforma d'intel·ligència artificial per millorar el coneixement de la destinació. També a la plana econòmica, la Generalitat encadena pràcticament 20 mesos amb un termini mitjà de pagaments a proveïdors per sota de 30 dies. El sector públic català va efectuar els seus pagaments en 29,2 dies de mitjana al juny. El Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol, amb 41,7 milions de tones gestionades. El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions. Ryanair diu que ha patit un 28% més de retards a Espanya i denuncia que és el pitjor servei de trànsit aeri d'Europa. L'aerolínia afirma que més de 32.000 vols s'han endarrerit, afectant gairebé 6 milions dels seus passatgers. Asofin demana que la futura llei de crèdit al consum prohibeixi els préstecs que el consumidor no pot retornar. L'entitat creu que la nova normativa hauria d'evitar una espiral de sobreendeutament entre els consumidors. I també a la plana econòmica, el govern prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per identificar els habitatges buits que hi ha a Catalunya. També ho hem llegit a les portades dels diaris principals. La tecnologia utilitza dades com el padró i els consums d'aigua i electricitat per determinar l'estat d'un habitatge. Les calorades i la falta de pluges a l'estiu provoquen una verema molt primerenca a Tarragona. Els elaboradors destaquen que la producció serà similar a la dels darrers anys i el vi de qualitat. També a la plana econòmica, el Ferrari elèctric és el cotxe nou més car venut mai, 34,5 milions d'euros en una subhasta. Ramaders de boví alerten del risc de col·lapse per la caiguda del preu de la carn. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs a la informació general més recent i ara anem a la plana internacional. El poble neerlandès, amb rèpliques dels ponts dels bitllets d'euro, reivindica el seu llegat abans del canvi de disseny.

Passat diumenge, dos avions de combat espanyols abaten un dron no autoritzat a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. El ministre romanès de Defensa felicita els pilots per l'èxit de la missió. També a la plana internacional, Netanyahu insisteix als Estats Units que Israel no es retirarà de Gaza fins que Hamas es desarmi. Trump ordena reduir els exercicis militars amb Corea del Sud i torna a picar l'ullet a Kim Jong-un. Pugen les víctimes civils de la guerra a Ucraïna i Callas anuncia noves sancions contra Rússia. I també ho hem llegit a les portades dels diaris principals. Rússia exclou de les eleccions l'únic partit contrari a la guerra i n'empresona el número 2. Així doncs, Rússia ha fet un pas més per silenciar les veus que qüestionen la invasió d'Ucraïna. Ha prohibit presentar-se a les eleccions l'únic partit contrari a la guerra i aquest dilluns ha condemnat a 11 anys de presó un dels seus dirigents. L'han jutjat amb les lleis promulgades després de la invasió que prohibeixen oposar-s'hi públicament i l'acusació afirmava que havia desacreditat l'exèrcit rus i també que havia difós informació falsa. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Passa un quart de 8:45 del matí. Anem a fer un repàs ara de la plana de societat. Troben un cos a la séquia de Torreferrera, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. S'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A, 9 anys després. Familiars i supervivents presents a l'acte demanen saber la veritat. Fins que no se sàpiga, no hi haurà final. Es reforça la presència policial a Lleida per evitar nous enfrontaments entre grups de menors i col·lectius vulnerables. Agents dels Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana es despleguen a Balàfia, Clot de les Granotes i Pardinyes. L'edifici del taller de Lleida incendiat haurà de ser enderrocat. L'immoble del costat queda precintat fins que es produeixi l'ensorrament. També a la plana de societat, el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils l'any 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. Desallotjada l'FNAC de la Rambla de Barcelona per un incendi. Detenen un home que va estimbar el cotxe al canal d'Urgell i no va socórrer l'acompanyant, que va morir. L'incendi d'Osca perd intensitat i els desallotjats podran tornar a casa. I a la plana de societat, també un tema interessant, calor i agressivitat. Quina relació tenen, segons la ciència? És una notícia que ens porta a 3CAT Info. El comportament humà es compleix i multifactorial. L'agressivitat, per exemple, no es pot atribuir a una sola causa o origen. Fet aquest apunt, estudis internacionals estableixen una relació molt estreta entre la pujada de la temperatura i l'increment d'episodis agressius. Alerta que no cal que les temperatures siguin extremes perquè això passi. A Barcelona passa amb 30 o 31 graus i mínimes de 24 o 25, però amb molta humitat. En l'estudi han detectat que l'aixafogor és un dels factors que provoca més estrès tèrmic. A finals d'aquest estiu, l'equip de recerca català espera acabar la redacció d'aquest estudi i que durant la tardor pugui ser revisat amb la intenció de publicar-lo en alguna revista científica a finals d'aquest mateix any.
Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana cultural. El Festival de Cinema de Santander entregarà el Premi Faro de Honor al cineasta Albert Serra. La desena edició del certamen se celebrarà de l'11 al 17 de setembre. El Festival Jordi Savall clou la sisena edició amb 12.000 assistents i un 95% d'ocupació. Santes Creus acull el concert més gran celebrat mai al monestir amb 1.200 espectadors. El Llac dels Cignes del Ballet de Kif desplegarà tot el seu potencial al Teatre Tívoli del 18 al 30 d'agost. També a la plana cultural, 62 quilòmetres en tartana fins a Tarragona. Arrenca el periple dels Portants de l'Aigua de Sant Magí. Doble premi a Locarno per la pel·lícula catalana Lejos de los Árboles. Sí. 129 municipis arreu de Catalunya tenen bibliopiscines o biblioplatges. Consulta la llista. També és una notícia de 3CAT Info. Les biblioteques públiques apropen la lectura als espais habituals d'esbarjo durant els mesos d'estiu. Així doncs, les biblioteques públiques han instal·lat diversos punts de lectura en platges, piscines, places, mercats, parcs i terrasses d'arreu de Catalunya. És una iniciativa que es va engegar fa més de 20 anys, però que cada cop pren més força. S'hi sumen més municipis i aglutina més lectors.

Arrenca el festival És Dansa de les Preses, centrat en els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Marboleny. L'apartat internacional compta amb companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.

Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Ara ja anem a la plana esportiva. Com a protagonista principal, òbviament, tenim a Rodri, que ja és a Barcelona. El migcampista que firmarà per 4 anys podria ser presentat aquest dimarts. Rodri ja és a Barcelona. El jugador ha aterrat aquest passat dilluns al vespre per passar la revisió mèdica. Aquest dimarts firma el contracte que l'unirà al Barça les pròximes 4 temporades i ser presentat. El club blaugrana ha confirmat l'acord amb el Manchester City pel traspàs del centrecampista. El futbolista ha atès breument als mitjans de comunicació que l'esperaven a l'aeroport i ha afirmat estar molt content que s'hagi resolt el seu traspàs. Diu: jugar al Barcelona per mi és un somni. Tinc moltes ganes d'estar amb els meus companys, molts ja els conec. Ara toca treballar i donar el millor. El centrecampista s'ha mostrat molt ambiciós, preguntat per quins serien els seus objectius. Diu: a totes, per la Champions i tot el que es posi pel davant. Una vegada completats els tràmits burocràtics per certificar l'acord i que, quan estiguin enllestits, els documents es donarà oficialitat a la incorporació del considerat millor jugador de l'últim Mundial. Sembla que dimecres ja vestirà de blaugrana el Gamper. Fermín hereta un dels números amb més pes simbòlic al Barça. El Barça continua perfilant la plantilla també mitjançant els dorsals. Segons figura a la web de la Liga, Fermín López lluirà aquesta temporada el dorsal 7, un número emblemàtic al Barça, que fins ara portava Ferran Torres. El canvi també té conseqüències en un altre dels dorsals de la plantilla. Fermín deixa lliure el número 6, que tot apunta que serà per a Rodri, que mantindria així el número que ha portat durant les seves etapes al Villarreal, al Manchester City i la selecció espanyola. L'única excepció va ser la de la temporada de l'Atlètic de Madrid, quan va jugar amb el número 14. Els temors de Pere Romeu que es compleixen. Sarra Jordi, 6 setmanes de baixa. El que fa només uns dies era una preocupació expressada públicament per Pere Romeu s'ha acabat convertint en una mala notícia pel Barça. Clara Sarra Jordi ha patit una fractura no desplaçada de l'apòfisi estiloide del radi dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20 i ja serà aproximadament 6 setmanes de baixa. Després del primer partit de pretemporada del Barça femení contra el Montpellier, Pere Romeu es va mostrar molt molest als micròfons d'Esport 3 amb la convocatòria de Clara Sarra Jordi amb la selecció espanyola sub-20 per preparar el Mundial. El tècnic blaugrana entenia que la jugadora habitual per al combinat espanyol absolut no havia d'anar a fer res a les categories inferiors perquè era una etapa tancada i impedia preparar la temporada amb el club com toca. Bé, doncs ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dimarts 18 d'agost de 2026 i com sempre ho fem amb l'efemèride musical del dia. En aquest cas, celebrem, rememorem el naixement de Patrick Swayze. Va néixer el 18 d'agost de 1952 a Houston, a Texas, als Estats Units, i ens va deixar el 14 de setembre de 2009, amb 57 anys, a Los Angeles, Califòrnia. La seva plenitud com a actor li va arribar amb la sèrie de televisió Nord i Sud i més tard amb èxits de taquilla i crítica com Dirty Dancing i Cos, treballs, entre altres, que el van fer convertir-se en un dels actors més populars dels anys 80 i 90, fins i tot arribant a ser considerat l'home viu més sexy del món per la revista People. Doncs ara mateix, per rememorar el seu aniversari, anem a escoltar la cançó de la banda sonora de Ghost, Unchained Melody.

0: questa casa la... It's
1: summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu,

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: cotxes cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull tirats al prat.

0: I Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimarts 18 d'agost de 2026. Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Nova nit de terror a la fresca aquesta nit al Parc de la Sínia. Món Inclusiu Calafell afronta un nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. Una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant a l'Arboç deixa 5 ferits i un menor en estat crític. I continuant a l'Arboç, l'Arboç presenta el programa de la Festa Major 2026, una de les més típiques de Catalunya. I Cunit recupera la xiriguitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiribai. I també resoldrem la pregunta de quants habitatges buits hi ha realment a Catalunya. Repassarem un estudi fet amb intel·ligència artificial per la Generalitat de Catalunya. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: La penya Els Estrellats ha estat reconeguda recentment amb el guardó Top Stick Fan Award. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Bayona, en representació de la penya. També parlem amb el Manolo i amb el Jordi de què esperen d'aquesta nova temporada, tenint en compte també que enguany celebren el seu 20è aniversari com a penya.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I com comentàvem als titulars, Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. La taxa d'atur continua baixant al Baix Penedès i també a Calafell. Segons les dades del segon trimestre del 2026 de l'Observatori del Mercat de Treball del Baix Penedès, el municipi

0: més elevada, amb un 17,60%. Les dades també mostren una evolució positiva en la contractació. Els contractes indefinits han augmentat gairebé un 15% respecte al juny de l'any passat i ja representen més de la meitat dels contractes formalitzats durant aquest període. En paral·lel, el Baix Penedès ha assolit un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. El juny es va tancar amb 52.805 persones afiliades, més de les 2.300 per sobre de les registrades un any abans. El sector serveis continua sent amb molta diferència el principal generador d'ocupació de la comarca, amb més de 41.000 afiliacions. També ha crescut el nombre de treballadors autònoms a Calafell, han passat dels 1.995 del juny de l'any passat als 2.045 actuals. En el conjunt de la comarca l'increment ha estat del 3,24%. L'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, ha qualificat les dades de molt bones i ha assegurat que reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica. Ferrer també ha destacat que el repte és continuar generant ocupació per donar resposta al creixement de població de Calafell i del conjunt de la comarca.
1: Les notícies de Calafell.
0: Nova nit de terror a la fresca aquesta nit al Parc de la Sínia. Els amants del cinema de terror tenen una cita aquest dimarts amb una nova sessió de terror a la fresca, el cicle de cinema a l'aire lliure que ja és tradició durant les nits d'estiu. La projecció serà a les 10 de la nit al Parc de la Sínia i aquesta setmana es podrà veure La Sustància, una pel·lícula recomanada per a majors de 18 anys. La història segueix una dona que se sotmet a un tractament revolucionari amb l'objectiu de recuperar la joventut. El tractament, però, acaba generant una versió millorada d'ella mateixa amb conseqüències inesperades. Les projeccions del cicle es fan en castellà i, en cas de pluja o vent, la sessió es traslladarà al Centre Cívic Cinema Iris. Així que si us agrada el cinema de terror i us ve de gust passar una mica de por, avui dimarts teniu una cita al Parc de la Sínia.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Món Inclusiu Calafell afronta el nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. L'associació, creada fa aproximadament 2 anys per un grup de famílies amb infants amb diferents necessitats, especialment vinculades a la neurodivergència, ha experimentat un important creixement durant aquest últim any. Des de la seva creació, Món Inclusiu ha anat ampliant les activitats. L'associació ofereix actualment teràpies, activitats de lleure i tallers per a infants i adolescents, però també propostes pensades per a les famílies. Entre aquestes hi ha activitats per a les mares i espais de suport i relació, amb la voluntat que les famílies no se sentin soles i puguin compartir experiències amb més persones que viuen situacions semblants. També s'ha impulsat projectes per treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i l'entitat està intentant crear un equip de professionals que permetin abordar les necessitats des de diferents àmbits: escola, família, teràpies i lleure. La Loli Teia i l'Emma Sánchez, membres de l'entitat, ens expliquen quins són els projectes que s'estan duent a terme actualment.
2: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar. Totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats, la majoria tenim nens amb autisme. Avui en dia doncs, estem treballant més el tema de la psicopedagogia amb en Ali, buscant formes que ell explicarà, no? Ara amb la nova subvenció que hem aconseguit. Logopèdia, activitats de lleure, d'inclusió, tallers, activitats per infants, adolescents i diferents espais de suport per a les famílies. Vale? I a nivell del municipi pues, estem treballant molt amb l'Ajuntament per aconseguir espais, per aconseguir noves propostes, donant les nostres idees i participant, que això la Emma després ens ho ampliarà una mica més. I bueno, que no és un treball només de fer tallers pels nens i activitats de lleure, no? Sinó que intentem que englobin moltes més coses.
3: Que l'any passat es va fer classes de repàs, d'habilitats socials, de teràpia ocupacional, que va ser l'altra subvenció que vam rebre de la Caixa. Mm-hmm. I es van fer el 2025-2026, s'han portat aquestes teràpies, i ara aquest any canviarem el xip.
2: Sí, estem fent forces coses.
0: La setmana passada us comentàvem la subvenció que havien rebut per part de la Fundació La Caixa. Promon Inclusiu treballa de la mà d'altres entitats i el programa d'activitats i projectes és

0: molt ampli. L'associació treballa en quatre línies de projecte, entre les quals hi ha una col·laboració amb la Fundació PINAE per impulsar un projecte d'investigació durant 2 anys amb la Universitat de Barcelona. També treballen amb l'Ajuntament de Calafell en una proposta d'esport i piscina inclusiva en el Vilarenc Aqua, pensada perquè els infants puguin gaudir de l'activitat aquàtica i, si és possible, fer-ho també amb les seves famílies. A més, l'entitat participa en el pla local impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Santa Teresa, després d'un projecte en què han participat unes 500 famílies per detectar les necessitats vinculades a la discapacitat del municipi. De cara al curs 2026-2027, la programació també incorporarà activitats com ioga, flamenc, gimnàstica, música i teatre, així com nous espais de psicopedagogia i suport per a les famílies. Ens explica tots els detalls l'Emma Sánchez.
1: Doncs tenim 4 projectes endavant. El primer és el de la Caixa, que és sota subvenció. Després tenim la col·laboració de la Fundació PINAE, que és una fundació referent en discapacitat, amb el qual portarem un projecte a la Universitat de Barcelona, amb Bosch i Gimpera, que el portarà Esther Luna, psicopedagoga i doctora de la universitat, i és un programa d'investigació que es farà durant 2 anys. Ja parlarem més endavant, cap a finals de setembre, donarem a conèixer tot el que és aquest projecte. I després tenim un altre amb l'Ajuntament de Calafell, en tenim 2. Un sota subvenció, que hem demanat per fer esport amb les piscines d'aquí del Vilarena Aqua, per poder que els nostres nens tinguin piscina inclusiva i, si pot ser, en família, per agafar un moment de regulació, de fer habilitats socials amb ells. I després estem col·laborant amb el pla local de l'Ajuntament i de la Fundació Santa Teresa, que per nosaltres això és superimportant, perquè han sigut unes enquestes que s'han fet al poble, han participat 500 famílies que tenen algú amb discapacitat i són les necessitats reals que tenim aquí al poble.
0: Món Inclusiu mira així cap a un curs amb més activitats i nous reptes. Entre els objectius de futur hi ha fins i tot la possibilitat d'impulsar un casal d'estiu inclusiu l'any vinent. Però sobretot l'associació vol continuar creixent a partir de les necessitats que expressin les pròpies famílies i consolidar-se així com una xarxa de suport al municipi, un espai on les famílies puguin acudir, ser escoltades i trobar altres persones amb qui compartir experiències.
2: Els successos.
0: Una col·lisió entre un turisme i un vehicle pesant ha deixat 5 persones ferides, entre elles 3 menors, un en estat crític. Aquest dissabte a l'AP7, al terme municipal de l'Arboç. Segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques, l'accident ha obligat a activar 6 unitats terrestres del SEM i un helicòpter medicalitzat per atendre a tots els afectats. En total hi havia 2 persones adultes i 3 menors. El balanç més greu és el d'un dels menors, que ha resultat ferit en estat crític i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. Els altres 4 afectats han estat qualificats de menys greus. Es tracta d'un home, una dona i 2 menors. L'home ha estat evacuat també a l'Hospital de Sant Pau, mentre que la dona i els 2 menors han estat traslladats a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. De moment, les informacions facilitades pels serveis d'emergències no concreten les circumstàncies en què s'ha produït la col·lisió ni les causes de l'accident. L'incident es va produir a l'AP7, una via amb una elevada intensitat de trànsit, especialment durant els mesos d'estiu. Els serveis d'emergència van mobilitzar un ampli dispositiu per atendre els 5 afectats i traslladar-los posteriorment als diferents centres hospitalaris en funció de la gravetat de les ferides. La notícia ha generat especial preocupació pel fet que entre els ferits hi hagi 3 menors i que un d'ells es trobi en estat crític.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Arboç presenta el programa de la Festa Major 2026. Mossèn Lluís Simón Pasqual serà l'encarregat del pregó d'una festa major on el seguici popular, la Diada Castellera i la Carretillada seran alguns dels moments més emblemàtics. L'Ajuntament de l'Arboç ha presentat el programa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 21 al 26 d'agost amb 6 dies plens de cultura popular, música, castells, foc, esport i activitats per a totes les edats. Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional l'any 2009, tornarà a convertir els carrers i places de la vila en l'escenari d'una de les celebracions més tradicionals del calendari festiu català. El tret de sortida serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a la plaça de la vila. que acollirà el pregó enguany a càrrec del mossèn Lluís Simón Pasqual, fill de l'Arbós i missioner de la Misericòrdia. La jornada continuarà amb la pizzada popular, la nit de dansa i la 18a festa major electrònica i el concert jove. El dissabte 22, la cultura popular prendrà els carrers amb la gran cercavila del seguici popular i tradicional de l'Arbós. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'anada de completes i el cant dels goigs de Sant Julià. I posteriorment el ball parlat de Sant Julià, l'exhibició folklòrica i l'actuació castellera dels Minyons de l'Arbós. A mitjanit arribarà el Castell de Focs i la festa continuarà amb diverses propostes musicals, entre les quals l'empalmada amb Doctor Prats. Diumenge 23 serà un dels grans dies d'aquesta festa major. Després de les matinades, la missa solemne i l'exhibició folklòrica, a la una del migdia, la plaça de la Vila acollirà la tradicional Diada Castellera amb els castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Vall, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de l'Arbós. Enguany, a més, es compleix 10 anys del 3 de 10 amb folre i manilles descarregat pels castellers de Vilafranca, que va convertir l'Arbós en plaça de Déu. A la tarda, la cercavila i processó de Sant Julià tornarà a reunir tot el seguici popular i tradicional. I a la nit arribarà una de les imatges més emblemàtiques de la festa major arbossenca. A les 10:15, a la plaça de la Vila, acollirà l'auto sacramental i tot seguit la carritallada del Ball de Diables de l'Arbós. El foc tornarà a omplir la plaça en un dels actes més esperats i espectaculars de la festa. Dilluns 24 serà el torn de la Festa Major dels Petits, amb dues cercaviles infantils, exhibicions folklòriques, sardanes i diverses activitats pensades perquè les noves generacions siguin les protagonistes i mantinguin viu el patrimoni festiu de la vila. La programació continuarà dimarts 25 i dimecres 26 amb propostes esportives, sardanes, la 39a cronoescalada ciclista, l'XL concert de música clàssica, l'Orquestra Maravella, activitats aquàtiques, bàsquet 3x3, la festa de l'escuma, futbol, cinema a la fresca i jazz, entre altres actes. La Festa Major 2026 també estarà marcada per diverses efemèrides, especialment els 65 anys de l'Esbart Sant Julià i els 45 anys del Ball de Diables Infantil i de la primera trobada de Diables de Catalunya celebrada a l'Arbós. L'Arbós es prepara així per viure 6 dies intensos de festa, amb les entitats, el seguici popular, els castells i el foc com a grans protagonistes d'una Festa Major que manté viva la tradició i la transmet de generació en generació.
2: L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Cunit recupera la xiriguitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiribai. Cunit es prepara per acomiadar l'estiu amb una edició nova del Xiribai, una festa organitzada per l'Associació Joves per Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament, que recuperarà l'esperit de la tradicional xiriguitada i del Bye Bye Summer. La festa serà el pròxim 29 d'agost i començarà a 6:15 de la tarda amb la concentració dels participants al Tsunami Beach Cunit. A les 5:45 començarà la ruta que passarà per 4 xiringuitos del municipi: Tsunami Beach, la Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Set Chiringuito. El recorregut estarà amenitzat pel DJ Gestellada, que posarà música des d'un tractor durant tota la ruta, convertint el passeig marítim en una festa sobre rodes. Per participar-hi caldrà adquirir el pack del Xiribai, que té un preu de 15 euros i es pot comprar en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. El pack inclou una pistola d'aigua i 5 consumicions, 4 monedes, una part vas canviar a cadascun dels xiringuitos participants i una 5a consumició de regal, que es podrà utilitzar al local que prefereixi cada participant. La ruta arribarà al seu final cap a les 9 del vespre, quan la festa es traslladarà a la plaça de turisme. Allà començarà una gran guerra d'aigua i continuarà la música amb el DJ oficial de la festa. La celebració s'allargarà aproximadament fins a la 1 de la matinada. A la mateixa plaça també hi haurà una food truck on els participants podran sopar i trobar diferents opcions de consumició. I un dels ingredients especials d'aquesta edició serà la seva temàtica tropical. Els organitzadors conviden a tothom a vestir-se de tropiqueto i participar en el concurs de vestuari que se celebrarà també en aquesta festivitat. Entre les persones que segueixin la temàtica se sortejarà un dinar o sopar per a dues persones a l'hotel a dia. El guanyador es donarà a conèixer el mateix 29 d'agost. D'aquesta manera, Cunit recuperarà una festa pensada per gaudir dels últims dies de l'estiu amb música, aigua, xiringuitos i ambient festiu, en una jornada que vol tornar a convertir el passeig marítim i la plaça de turisme en l'escenari d'un gran comiat de l'estiu.
2: L'informatiu.
0: I com comentàvem als titulars, la Generalitat treballa en un nou mapa per saber quants habitatges buits hi ha realment a Catalunya i on es troben. El projecte utilitzarà la intel·ligència artificial i combinarà dades amb el consum d'aigua, l'electricitat, el padró o les inspeccions municipals. L'objectiu és tenir aquesta fotografia a partir de l'any vinent i intentar que una part d'aquests pisos arribin al mercat del lloguer. Ara bé, que un habitatge estigui desocupat no vol dir necessàriament que el propietari incompleixi la normativa. Hi ha casos justificats com obres, trasllats temporals o processos de venda o lloguer. El govern vol així conèixer millor el parc d'habitatges disponible i convertir pisos actualment sense ús en noves oportunitats de lloguer, en un moment en què l'accés a l'habitatge continua sent un dels principals problemes per a moltes famílies.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Els esports.
3: La penya Els Estrellats ha estat reconeguda recentment amb el guardó Top Stick Fan Award. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Bayona, en representació de la penya.
4: Hola, bon dia.
5: Hola, buenos días.
3: Com dèiem, heu rebut aquest Fan Award del Top Stick, i això vol dir que sou una gran afició. Com heu rebut aquest reconeixement?
5: Pues bueno, la verdad que Rosé, con mucha alegría, porque detrás de todo esto hay un esfuerzo, hay muchas ganas, hay mucho trabajo, ¿vale? Y cuando te dan un premio así, pues es una recompensa a todo ese trabajo que se hace bien o medio bien.
3: Jordi?
4: Sí, la veritat és que molt content perquè ja sóc el segon i llavors pues, que la gent sàpiga que, clar, que som la millor afició que hi ha de moment a la grada i quan sortim tota la gent contenta que vinguin allà al pavelló.
3: Jo el que realment vull saber és més profundament, o sigui, quins sentiments o emocions us genera al rebre aquest reconeixement.
5: Bueno, tanto a mí como a Jordi, que somos de los primeros miembros de cuando se fundó la Peña Los Estrellats, ¿vale? Llevamos casi toda la vida, ¿vale? Yo aún no estaba fundada la Peña de los Estrellats y yo ya bajaba a ver los partidos de hockey. Y pues eso, quieras que no, pues te hace mucha ilusión porque ves toda una carrera, ¿vale? Y la verdad que dices, joder, pues hemos hecho cosas muy bonitas y que ahí se reflejan.
4: Sí, la verdad es que es un orgullo porque te sientes muy orgulloso. Yo desde pequeño también iba mucho al pabellón con mi abuelo, que salíamos de la iglesia. Y la verdad es que lo he vivido desde muy pequeño y ves cómo la cosa va para arriba y ves que después de los años seguimos ahí adelante como siempre.
3: Raons per les quals els estrellats es mereixen aquest guardó. És sabut per tothom que els estrellats es fan veure, es fan sentir als pavellons i sobretot al pavelló Joan Ortoll, no? Digan, Manolo.
5: Bueno, hemos intentado que con nuestros cánticos y con nuestra animación, pues llegue a ser un fortín el Joan Urtoy, ¿vale? Y yo hablo con muchos jugadores y entrenadores y es lo que me dicen. Dice, es que es una pasada venir aquí a jugar, aunque sea en contra, a jugar aquí al Joan Urtoy. Dice, pues es un pabellón que motiva mucho. Dice, porque estás sentado en el banquillo, dice, y miras al frente y ves toda una grada animando, tocando palmas, ondeando banderas y cantando canciones y sin parar, dice, es una pasada. A día de hoy esto es una pasada.
4: Sí, alucinan, porque yo les veo las caras desde arriba, yo veo las caras de los jugadores ahí en el banquillo y dicen, madre mía, la verdad es que sí, que le gusta mucho jugar en este pabellón, yo creo que a todos los jugadores de la Hockey Liga, por el tema de que hay mucho ambiente y se vive muy bien mucho el hockey y se nota.
3: ¿En qué consiste aquest reconeixement? ¿Simplement és un reconeixement o es donen alguna cosa o simplement és imatge? ¿Cómo es el proceso?
5: Yo creo, Rosé, no es que lo desconozco, yo creo que ha sido solo por imagen en las redes sociales. El otro que nos dieron, el primero, que fue del mundo del Global Hockey, nos dieron una placa y ponía en la placa la mejor afición de la Hockey Liga, la Peñas Estrellats, que la tenemos colgada en nuestro rinconcito ahí en el pabellón, donde están las camisetas, el stick, nuestras cosas, nuestro rinconcito de los Estrellats, pues allí tenemos la placa colgada.
3: ¿Qué us va a fer arriba esta noticia?
5: Lo vimos por la página del Instagram, ¿vale? Uh-huh. Entonces la gente pues votaba, habían X aficiones y la gente pues votaba por la mejor.
3: Uh-huh. ¿Esteu preparant ja alguna cosa? ¿Heu avançat preparatius per celebrar l'aniversari dels Estrellats?
4: Estaré bé jo.
5: Yo sé que los que están al frente de la junta, como ya te dije, Rosé, están haciendo las prendas del aniversario. Y bueno, hasta ahí es lo que yo sé, y ya están empezando a hacer el para recaudar ya socios.
4: El tema de los carnets.
5: El tema de carnets para ya recaudar ya socios. Contra antes mejor.
4: Supongo que algo harán, pero no sabemos todavía. Com lo llevan los jóvenes, son los que van... Pero seguro que algo harán, seguro.
3: Recordem, per fer-se soci o sòcia dels Estrellats, què hem de fer?
5: Bueno, pues yo hasta lo que sé son tema menores de edad, son 10 euros el carnet de socio, mayores ya con antigüedad 15, y nuevos socios serían 20 euros.
3: Mm-hmm. Sí. Molt bé. ¿Qué espereu d'aquesta nova temporada?
5: Yo la espero muy, muy ilusionante. También tenemos la baza de que vamos a jugar con los mejores equipos del mundo, uh-huh, en la Champions, y nosotros formamos parte de uno de ellos.
4: Uh-huh. Sí, claro, ilusión por lo menos hacer la misma temporada que hemos hecho, y si puede ser mejor, nunca se sabe, pero bueno, de momento hacer como esta temporada que hemos hecho.
3: I ja s'ha fet oficial el fitxatge de Miqui Escala.
4: Sí,
5: ja s'ha fet oficial i, bueno, d'aquí poco, pues me imagino que harán la presentació.
4: De tots els jugadors.
3: Què espereu d'aquest nou fitxatge?
5: Bueno, es un chico joven, con proyección, había jugado en el segundo equipo del Barça, y cualquiera no puede jugar aunque sea en un segundo equipo del Barça, cualquiera no puede jugar. Si estás en un segundo equipo del Barça es porque tienes cualidades.
4: Uh-huh. Sí, que venga con ganas y que sude la camiseta por el equipo y bueno, que se vaya haciendo, porque claro, lo que dice Manolo, que es joven y aquí pues se irá haciendo más porque ya había jugado en el Sardañola esta temporada con el hermano, y entonces pues bueno, es un salto a ver si también que él se vaya, ¿sabes? Haciendo.
5: Yo creo que le va a venir bien haber fichado aquí con el Calafell, ya con el proyecto empezado con el Guillem, el Cabestain, y sus compañeros, creo que se lo van a poner fácil.
3: Encara no sabem, ¿no? ¿Qui serà el capità o sí?
5: No
3: ho han dit.
5: No.
4: Eso será los jugadores, supongo que ellos lo hablarán, o el entrenador lo hablarán entre ellos, a ver quién es el caso. Supongo que el más veterano, no sé, igual puede ser.
5: Yo, sinceramente, me encontré al Martí Serra y estuve hablando con él y le dije, digo, claro, es que el que más veteranía tienes a día de hoy, porque son todos muy jóvenes. Digo, el que más veteranía y más experiencia tienes en la Hockey Liga eres tú, Martí. Y él me dijo que sí, pero que al míster no le acababa de claro, como es el portero, pues no puede salir siempre fuera de su portería a reclamar y a discutir las acciones.
4: Por eso no hay muchos porteros que sean capitán, por eso, por el tema, porque tienes que estar levantándote, bájate y... Supongo que entre los jugadores ya verán a ver quién...
3: Però sí, és veritat que Martí Serra, doncs, sí, seria un bon porter. Un bon capità,
4: sí,
3: vull dir.
4: Sí, perquè ja és la temporada.
5: Yo creo que aunque no lleve el brazalete, lo va a ejercer de capitán en el equipo.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé. Hem vist també a xarxes socials que Gepi Selva havia anunciat la seva retirada de l'hoquei.
4: Sí.
3: i de sobte el trobem a Oquell Valls, no? Sí.
5: Él es de allí, Roser. Él es de allí de toda la vida. Y bueno, pues me imagino que se lo habrán pedido como un favor. Y es una categoría que es segunda catalana, que
4: puede jugar de sobra.
5: Sí. Como aquel, como aquel que dice, con el nivel que tiene Yepi, a la pata coja, ¿vale?
4: Sí,
5: que no por desprestigiar la categoría de segunda catalana, ¿vale? Pero es que él tiene mucho nivel. Y entonces, pues, como un favor habrá cedido i les haurà dit que sí, perquè com ell és de Valls...
3: Aquesta entrevista ja la podeu veure sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí els informatius d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Judici històric contra Meta pels efectes en els menors d'edat del disseny addictiu de xarxes com Facebook i Instagram. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Tot a punt perquè arrenqui avui a Califòrnia un judici que recorda les demandes contra les grans tabaqueres de la segona meitat del segle XX. Aquest cop són 29 els estats dels Estats Units que acusen Meta de dissenys addictius pels menors de xarxes com Facebook o Instagram. Mònica Mas.
2: Una batalla legal que pot derivar en indemnitzacions potencials de 1.400 milions de dòlars, equivalents al valor de la mateixa Meta. A la Diana, l'anomenat scroll infinit, el mecanisme pel qual aquestes plataformes no deixen mai d'oferir contingut als usuaris amb l'objectiu que utilitzin les aplicacions al màxim de temps possible, tot i els efectes addictius en la salut mental que això comporta. Sentiu Nora Freeman, professora de dret a la prestigiosa Universitat de Stanford.
3: It's a huge threat.
4: És una gran amenaça per l'empresa. Hi ha qui ha fet servir la paraula existencial i crec que és una paraula adequada per descriure aquesta demanda.
0: De seguida, tots els detalls en un Catalunya migdia en què també us explicarem l'avís del Banc Central Europeu sobre una possible bombolla de la intel·ligència artificial.
2: El BCE veu en perill fins a 440.000 milions d'euros d'estalvis de les famílies europees que tenen diners invertits en grans tecnològiques exposades a la IA, sovint de manera indirecta, per exemple, a través de fons d'inversions que tenen accions d'Apple, Microsoft o, ara en parlàvem, de Meta.
0: A la crònica política, la Policia Nacional eleva a 2.168 els menors migrants d'edat que han posat a disposició de les autoritats de Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són uns 300 més que la setmana passada.
2: La xifra real de menors que estan sols a Ceuta, però, és molt més alta, fins al doble, segons l'associació ELIN, que fa 20 anys que treballa amb immigrants a la ciutat autònoma. Sentiu la voluntària Maria Jiménez a 3CatInfo.
5: Rondan los 4.000. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
0: A Lleida, noves detencions i ja en van 12 pels aldarulls dels últims dies, incloent-hi la baralla multitudinària del cap de setmana amb un centenar d'implicats, Estela Bosoms.
6: Són 7 homes detinguts després d'una manifestació de la comunitat pakistanesa en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents orígens, la majoria menors. Ara, un dels objectius de la policia és trobar interlocutors d'un col·lectiu al pakistanès que pràcticament no denuncia i fer-los entendre, diuen, que no poden resoldre els conflictes pel seu compte.
0: I a la cultura, avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes pel seu ideari d'esquerres i també per ser obertament homosexual.
2: El seu cos continua sense ser localitzat. Al matí de Catalunya Ràdio, l'hispanista Ian Gibson i la neboda del poeta i dramaturg deixaven clares visions contraposades sobre el fet que 90 anys després el seu cos continuï sense ser localitzat.
7: Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo. 115.000 cadàveres todavía en cunetas.
8: Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran com sempre als esports Marta García amb un nom propi que és el de Rodri.
9: El migcampista madrileny ha passat ja la revisió mèdica este matí i ara només falta fer oficial el seu fitxatge per poder-lo presentar. En parlarem també de les paraules de Fermín sobre este fitxatge i sobre l'actualitat blaugrana en general. El Girona, per cert, ha sancionat Sigankov i presenta un nou jugador, Unai Hernández. I també parlarem de l'empat del Sabadell en el seu retorn a la segona divisió, de la pretemporada dels equips catalans de bàsquet i de dos mundials, el d'hoquei herba i el de criquet.
0: Pel que fa a la mobilitat, equip viari, Maluz García, tenim problemes a Rodalies.
10: Sí, encara retards i afectacions a les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud a causa de l'atropellament mortal d'una persona a quarts d'11 del matí entre Vilanova i Sitges. Els trens circulen ja per doble via des de fa una hora. A les carreteres, retencions a l'AP7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, direcció Barcelona per un vehicle avariat. Nacional 2 entre la Jonquera i la frontera francesa en sentit nord. I a Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: I ara, temps pel temps.
1: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, tenim l'esperança a l'horitzó que aquesta calorada pugui anar baixant.
11: Sí, bona tarda. Aquesta és l'esperança. Avui els mapes del temps són una mica més clars en aquest sentit. Encara falta dies. De moment, avui és difícil que freguem els 40, no impossible, perquè el termòmetre està una mica coix a gran part de Catalunya. Observem valors ara mateix entre 2 i 3, 4 graus, en alguns casos, més baixos que els d'ahir a la mateixa hora. De tota manera, avui estarà coix, però demà el tindrem recuperat completament el termòmetre i fins i tot en mode sprint, perquè demà tindrem algun 40 i 41 una Catalunya ponent, calor que demà repunta, l'espera que baixi una miqueta dijous, que divendres es noti una mica més, i sembla que durant el cap de setmana aquesta caiguda de la temperatura podria ser més contundent. De moment, amb un temps bastant tranquil.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que Meta s'asseu al banc dels acusats de Califòrnia als Estats Units en el judici més important de la seva història. I és que una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook i Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, Albert Manyà.
12: I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
13: Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades, i encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent, i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
12: Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre altres, factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari.
0: I quins arguments faran servir per convèncer els 8 membres del jurat?
12: Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Joralemon, director del Centre de Dret de Berkeley.
14: Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
12: Per contra, Meta argumentarà que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant no hi ha engany, i que fonamentalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació.
0: I quines conseqüències, Albert, pot tenir tot plegat?
12: Doncs els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terme, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
15: Això, de vegades, es compara amb un formatge de Gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
12: Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
0: No deixem les tecnològiques, perquè l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels estalviadors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies i tenir conseqüències sobre l'economia de la zona euro, Cristian Roldán.
16: El BCE calcula que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com ara Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. De fet, en un article al blog del Banc Central Europeu, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea, un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant, que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
16: De fet, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un valor més alt econòmicament parlant.
18: Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rendibilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
16: Els experts recorden que, a més, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
0: Canviem ara de qüestió, perquè avui també és notícia que el Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta. I van entrar la setmana, a finals de juliol, en l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Són 300 més dels que s'havien identificat fa 5 dies i les associacions que treballen a la zona calculen que hi ha el doble de menors immigrants a la ciutat autònoma procedents del Marroc del que diuen les xifres oficials, tot plegat, mentre el govern espanyol evita actualitzar la xifra de quants migrants adults encara continuen a Ceuta, Pilar García.
19: Pel que fa als menors, en concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168. Però segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és molt més alta i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez és voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a 3 Info.
20: Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
19: Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar soles si estan en escoles, però la resta d'infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma continuen dormint al ras. La setmana que ve, la ministra de Joventut, Cira Rego, ha citat totes les comunitats autònomes per acordar una ajuda extraordinària a Ceuta de 25 milions d'euros. No hi ha a l'ordre del dia parlar dels menors, però el Ministeri sí que vol donar als governs autonòmics les xifres de què disposi i obrir el debat sobre el repartiment. I de moment el govern espanyol no actualitza la xifra d'immigrants que continuen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada, i diu que té unes 500 peticions d'asil pendents de resoldre.
0: Doncs davant d'aquesta situació, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar, Laura Cugat.
21: La situació sanitària de les persones migrades que es troben a

0: deute s'agreuja dia rere dia i n'hi ha que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop s'escapa més de les mans i no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata en declaracions a Catalunya Ràdio el seu president, Enrique Roviralta.
1: La sarna ja se podem hablar de que és una epidèmia en el moment en què ja ha habido 14 almenys o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
0: Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment.
2: I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. I la ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. La ministra Elma Saiz ha passat en 24 hores del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta. L'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Elma Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
4: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
3: Els populars s'han indignat amb aquestes declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, vant ara a atendre i a expulsar tots els migrants que queden a Ceuta, i Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
5: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Una realidad que llevamos padeciendo demasiado tiempo.
3: Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
2: Ara passen gairebé dos minuts d'un quart de tres. Les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez imputat en el cas Leire. Ens ho explica en Raúl Flores.
6: És Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui en ple agost, en un mes inhàbil pels tribunals. Serrano s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del seu telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà ara durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels whatsapps de Serrano que la policia va tenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava seguint ordres de Sánchez.
2: Això a Espanya. Mentrestant, a Alemanya... El ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, en un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès carregat amb armes. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
7: Bon dia. El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
8: Som la quotidiana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
7: La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu, l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
2: Pel que fa a la política catalana, el president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, defensen excloure l'Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme a les portes del nou curs polític que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig. Tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència, ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Anem doncs a Prada, Laura Bertran.
9: Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antic.
10: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. I, evidentment, parlo d'un partit polític.
11: Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
9: Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya. Recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
12: Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
9: Els tres protagonistes, Rull, Antic i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
2: I Cambrils, al Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Anem doncs ara a Cambrils. Ricard Buigas.
13: L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest.
14: Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
13: A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Diu que no recorda res del que va passar.
15: És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
13: L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
2: I mentrestant, a Lleida... Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més. En total, doncs, 12 des de divendres. Ens explica l'Estela Busoms.
16: Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix La Rosa.
17: És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no? I a partir d'aquí treballar colze a colze.
16: De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
2: Ara és un quart i mig de tres i fa calor. Fa calor de dia i també en fa de nit, i encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament, a Barcelona, en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones, no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai. Mònica Mas.
18: Sí, es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a Catalunya Ràdio que tots hi estem exposats.
19: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
18: I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor, perquè assegura que té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Aleix Serra, que és cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu, com deia, serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
20: No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment, en un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
18: I també estius més llargs que començaran al maig i duraran fins l'octubre.
2: Doncs en aquest context, atenció a això, Comissions Obreres reclama reconèixer com a la malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma, de fet, està relacionada amb la radiació solar que es rep rodant la jornada laboral. Roc Fargas.
8: Doncs sí, les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o els empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
21: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
8: El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
2: I encara en àmbit laboral, aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. I Laia Ortega, en principi, les empreses ho han de compensar.
22: Sí, una sentència de l'Audiència Nacional del mes de maig ho estableix així, però es pot aplicar a tothom i a tots els sectors. Experts i sindicats recorden que no és la primera sentència que ho avala i, per tant, segons ells, s'ha establert doctrina. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí, legalment.
22: Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir tots dos. Les empreses no poden fer coincidir de manera sistèmica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, ho han de compensar. Molts sectors ja regulen, però, aquests casos. Isabel Ruiz és advocada laboralista.
0: Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que acaba en dissabte.
22: Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any, el 15 d'agost, hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses d'alguna manera en la nostra jornada laboral anual. Conclusió, abans de presentar cap mena de reclamació, s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
2: I els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus a les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. Ara mateix, el promig del temps d'espera per les resolucions de prestacions és d'atenció a Catalunya de 600 dies. Què en diu el govern d'això, Toni Fortesa?
1: Doncs el govern català assegura que ja ha posat en marxa el pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. La secretària de la Conselleria, Carolina Humà, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio quins són els dos canvis principals que han desplegat.
4: Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer a l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
1: Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
5: Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
1: Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència ja aprovada al Congrés està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
2: Hem passat de 2:45. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. Jordi Baró.
24: L'OMS va apuntar a principi d'agost que podia tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6a província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
25: Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
24: El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament.
2: De tornada a Catalunya, en els primers 4 mesos de funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. I l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Cristian Roldán.
26: Es tracta de 5 furgonetes que recorren prop de 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
27: Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
26: Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucades si el sol·licitant ho demana.
2: I a tot això, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat tancada des de fa setmanes per falta de personal. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
3: L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
6: El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte amb el transport públic també.
3: La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3Catinfo que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de

0: Un cop al llestit, els suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
1: Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar Segaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la, i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
0: S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
2: Ara passen 5 minuts de 2 quarts, temps per la cultura.
3: Amor, amor, que está herido.
2: I comencem per una efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfàcar. García Lorca, ho sap tothom, el van matar per ser d'esquerres i homosexual. 9 dècades després encara no s'han trobat les restes. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament el director Oriol Broggi prepara una versió de La Casa de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca, Montse Pujol.
4: Sí, García Lorca, que és un dels autors més importants de la generació del 27, va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nova York o Romancero Gitano, i obres de teatre com Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernard Alba, considerades grans títols del teatre espanyol. El director Oriol Broggi avui ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que La Perla 29 prepara La Casa de Bernard Alba i una segona obra també amb un protagonista basat en el poeta.
5: I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La Casa de la Bernard d'Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
4: El 18 d'agost del 36, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Anys després del seu assassinat, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president Pedro Sánchez on exigeix la desclassificació dels documents sobre el seu assassinat. Uns documents que l'Estat encara manté ocults avui dia.
2: Doncs Lorca també podria ser protagonista als Oscars.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: Seria de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom apareix a la llista de candidats a l'Oscar, una llista on ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott. Clàudia Roses.
7: El tema sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta al film com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos obstacles a superar. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març qui són els premiats. La Bola Negra és una carta d'amor a Federico García Lorca que ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó per als directors, i ara continua el seu recorregut internacional. Els portals especialitzats en els Oscars també apunten a altres possibles nominacions per a la pel·lícula. Actualment el cantant Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu últim disc Spanish Leather i a Barcelona farà parada el 9 de setembre en el Festival B.
2: I abans dels esports, un últim apunt cultural que ens porta a l'Alta Ribagorça. I que ja veieu que ve d'enrere, el poble de Viu de Llevata torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga dels grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i ara se n'ha fet una reproducció idèntica que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Anem cap allà, Noelia Caselles. Ho van trobar de casualitat fa 54 anys.
8: Sí, uns veïns del poble i el rector de la parròquia, mentre feien obres a l'església, era una lipsanoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas, contenia relíquies de Sant Albí i un pergamí original de la consagració. I una dada important, la data, va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és la delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
9: Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
8: La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble. Iolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
10: Crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, la primera rèplica que està a la comarca, pugui tornar

0: doncs, a l'interior del temple.
1: L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
2: I amb aquest canvi de ritme arriben els esports. Avui Marta García amb Rodri.
3: Que ja ha firmat també el Barça fa pocs minuts després de passar la revisió mèdica este matí i ben prompte, per tant, serà presentat com a nou jugador de l'equip.

0: Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, és el nom del dia. Té 30 anys, és un migcampista alt d'un 90 metres i arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades i on, per exemple, en el 2024 va ser pilotador. A més, també d'arribar amb el cartell de millor jugador d'este últim Mundial disputat el juliol passat. Joan Fitó, a hores d'ara, quina és la situació ara mateix de Rodri respecte al Barça?
1: Doncs ara mateix està dinant Rodri al Lenya, al costat del Camp Nou. Encara no és oficial el seu fitxatge. A hores d'ara, el City i el Barça no l'han fet oficial, però aquesta tarda el presentaran. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, a la ciutat esportiva. La idea del club optimista era presentar-lo aquest migdia, al voltant de la una, però fa tota la pinta que serà aquesta tarda. És a les oficines, ja ha acabat de signar el seu contracte, ara està dinant i aquesta tarda serà presentat. Rodri, que va arribar ahir a Barcelona, enmig d'una grandíssima expectació, cap a les 8 del vespre arribava a la terminal corporativa del Prat i aquestes van ser les seves primeres paraules.
2: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo y nada, encantada de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco, así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
1: Tampoc és oficial encara el retorn de Joao Cancelo, tots dos ho seran els pròxims dies. Més enllà d'això, algun detallet de Rodri, perquè el madrileny lluirà el número 12, li cedeix Fermín, que agafa el relleu de Ferran Torres. La temporada vinent, Fermín jugarà amb el número 7.
0: Doncs a l'espera que el fitxatge de Rodri siga ja oficial i el presenten, com ara explicava Joan Fitó esta vesprada, un dels que ja ha valorat este fitxatge és el que serà el seu nou company en el Barça, Fermín, que a part de parlar de Rodri, Joan, també en el una miqueta els aspectes de l'actualitat blaugrana.
1: Sí, una entrevista amb l'Albert Nadal, Fermín diu coses interessants, assegura que pot jugar de nou si cal, que està molt content amb els jugadors que han arribat i que confia molt en la feina de Deco. Sobre Rodri, el futbolista del Campillo diu que és un gran fitxatge.
3: Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món i jo el tinc de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
1: Fermín també ha parlat de Julián Álvarez, li han preguntat si li agradaria que fitxés pel Barça i el migcampista ha dit que l'argentí encaixaria perfectament en l'esquema blaugrana, en l'estil de joc del Barça, però que no en pot parlar gaire, ja que Julián no és jugador del Barça.
0: I enmig de tot això, demà hi ha un partit que és, Fitó, el Gamper.
1: Sí, i avui n'ha parlat Hansi Flick, un dels temes sense Ter Stegen i Ronald Araujo. Qui farà demà el discurs com a primer capità? Respon Hansi Flick.
4: Rafa will do it, because normally... I know that that Frankie is the third because Mark and Ronald are out, but Frankie at the moment he's not available, and I decided for the captains till we vote. Rafa is the captain with Eric and Petri.
1: Rafinha farà demà aquest Parlament, el Frenkie no hi és lesionat, diu Flick, i també ha confirmat que de moment ho ha decidit ell, Pedri i Eric seran provisionalment els capitans fins que es tanqui la plantilla.
0: Ha quedat una miqueta clar que amb la situació que hi ha, doncs al final Hansi Flick ha fet d'entrenador i ha acabat decidint.
1: Sí, ha decidit. I també ha parlat avui Chikwe Gordon, l'anglès va jugar els primers minuts a diumenge a Basilea, 45 minuts que va aprofitar l'extrem nou fitxatge del Barça, un Gordon encantat amb Barcelona, amb Flick i amb el treball fet fins ara.
5: It's been an amazing first week.
6: Ha estat una primera setmana increïble. He gaudit cada minut. Tot és nou per a mi. És una ciutat nova, un país nou, evidentment nous companys d'equip i un nou cos tècnic. Ha sigut una experiència increïble. Tothom m'ha fet sentir molt benvingut. Els companys són molt amables i simpàtics. I ja sabia la idea del joc de l'entrenador. Per això també volia venir aquí, perquè m'agrada aquest estil de joc.
5: I like the style of play.
0: Doncs demà este trofeu Joan Gamper, fins diumenge el Barça que no jugarà en la Lliga, però qui sí debuta demà en esta competició és l'Atlètic de Madrid. I recordem on l'equip Matalasser, ara també comentaves el que havia dit Fermín, hi ha un dels jugadors que interessen al Barça i que és Julián Álvarez. Precisament d'ell n'ha parlat també el tècnic, el Cholo Simeone, què ha dit?
1: Doncs mira, demà debuta l'Atlètic de Madrid a les 9, el Metropolitano contra el Màlaga. Julián no ha anat convocat per aquest partit, però Simeone, com ja ha anat fent les últimes setmanes, ha estat molt clar sobre el futur de l'argentí.
7: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
1: Simeone ha reiterat que Julián és el millor jugador que té l'Atlètic de Madrid, ha dit que el volen cuidar, que el volen tenir content, però que encara no està preparat per jugar. Per cert, Rodri lluirà el dorsal número 16, no el 12. Ha dit el 12, lluirà el 16, que és el que lluita al City, també ho feia a l'Atlètic de Madrid.
0: Queda clar, Rodri i el 16. Parlem ara de la segona divisió. La temporada del Girona ha començat una miqueta accidentada. Avui el club ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, Eduard Solà.
8: Ja es veia venir que la cosa no acabaria bé i, de fet, encara no ha acabat. El davanter ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. Ho va desvetllar el mateix entrenador Quique Álvarez. I ahir, en el seu compte d'Instagram, va venir a dir que el club no el deixava parlar i que un dia ho faria. El club ha anunciat avui que li obria un expedient disciplinari arran de la seva conducta recent. El Girona diu textualment que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de la conducta exigits per l'entitat, i que defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. El jugador vol marxar lliure i de moment no vol escoltar cap de les ofertes que han arribat, tot i que últimament ha trucat al Celta. I enmig de tots aquests embolics i esperant que es pugui concretar d'altres sortides, el Girona ha presentat avui al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que va arribar just per poder debutar diumenge passat i que no sap si ho podrà fer divendres a Còrdoba.
9: Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Còrdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia i crec que puc aportar molt a aquest equip.
8: En les pròximes hores el Girona anunciarà el fitxatge del central Abdul Mumin, ex del Rayo Vallecano.
0: I el retorn del Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió s'ha saldat amb un empat en un dels camps, volem dir, mítics de la categoria, que és el Molinón. Empat a 0 entre l'Sporting de Gijón i els Vallesans, i primer punt sumat per als arlequinats, Francesc Ripoll.
10: El Sabadell va superar i amb nota el primer partit de la temporada del retorn a segona divisió. En un escenari imponent, el Molinón, els de Ferran Costa van sumar un punt molt valuós per demostrar que són un equip a tenir en compte. Malgrat que el marcador no es va moure, els arlequinats van gaudir d'ocasions clares per endur-se la victòria, fins i tot un penal a la primera meitat que Rahmani va enviar fora. L'entrenador Ferran Costa, content amb la imatge del seu equip.
11: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
10: Ahir, per cert, el Sabadell va anunciar el fitxatge de Nicolás Gioacchini, davanter nord-americà, que portava unes setmanes a prova i ja va jugar els seus primers minuts oficials amb l'Arlequinada. Aquest diumenge el Sabadell torna a jugar fora. Visita el camp del Castelló.
0: Nou minuts i seran les 3. Fem una pausa i després...
12: I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited to be here. And
0: els equips catalans de l'ACB comencen la pretemporada amb noves incorporacions.
13: Catalunya migdia.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
16: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
17: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Doncs això que vos diem, comença la pretemporada en els equips de l'ACB. De fet, alguns catalans ja van començar ahir i altres ho fan avui mateix, però és que, a més, encara hi ha moviments en el mercat. El Barça està a punt de fitxar i l'Ilerna Lleida, Carles Vila, ja ho ha fet.
1: L'equip lleidatà ha incorporat Aurimas Majauskas, un aler pivot lituà de 33 anys. Disputarà la pretemporada amb l'equip i, si ho convenç els tècnics, continuaria fins a final de temporada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana està molt a prop de tancar la incorporació del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, va jugar alguns partits amb el Mónaco. Avui també hem de parlar de l'arribada a Girona del nord-americà Mac McClung, una de les grans novetats de la temporada, no només pel que fa al Fiat Girona, també a la Lliga Endesa. És un jugador que va destacar a la NBA, però només al concurs d'esmaixades de l'All-Star, on va guanyar en 3 ocasions. Va arribar a jugar pro equips com Los Angeles Lakers, els Bulls, el Golden State Warriors o Indiana Pacers, però amb una presència més que discreta.
2: Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot. Ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
1: Per la seva banda, el Manresa ha començat la pretemporada. Finalment, el jugador aficionat escollit per acompanyar l'equip ha estat Martí Rauric, el guanyador del Somni, la iniciativa creada per la Fundació de Bàsquet Manresa. I recordant que ahir va començar també els entrenaments al Joventut amb la tornada de la Propitola com la gran novetat per aquest any.
0: En 8 minuts arribem a les 3 de la vesprada. Nova jornada en el Mundial d'hoquei herba que s'ha disputat tant en la competició masculina als Països Baixos com en la femenina en Bèlgica. Ara mateix tenim en joc el segon partit del combinat espanyol masculí amb 10 catalans i que avui Josep Gaya està jugant contra Austràlia.
3: Sí, des de les 2 del migdia s'està disputant aquest Espanya-Austràlia de la segona jornada del Mundial. A hores d'ara el resultat és de 0-0 a la mitja part. La selecció espanyola ja va debutar amb victòria en aquest Mundial en imposar-se en la primera jornada a Sud-àfrica per 3-1. Pel que fa a la selecció femenina, aquesta tarda també segon partit del Mundial per a les Red Sticks, que s'enfronten a l'anfitriona Bèlgica, a 8:45 del vespre a l'estadi Belfius Hockey Arena. Les espanyoles arriben al duel com a segones de grup, empatades amb Bèlgica, després de guanyar per 3-2 a Irlanda. Marta Segú, jugadora de la selecció espanyola, ha analitzat així el partit d'aquest vespre.
4: Serà un partit molt interessant de veure, molt petit per les dues parts, perquè considero que ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents. Per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola, però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió. Per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió, ens aniran a apretar dalt segur.
3: Demà, jornada de descans per a les dues seleccions espanyoles que tornaran a jugar dijous en partits de la tercera jornada.
0: I estos dies també s'està disputant, en este cas, la fase classificatòria dels equips europeus de cara a un Mundial, el Mundial de Cricket. Una fase que, de retruc, també classificarà per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en la que serà la tornada del cricket al programa olímpic. I en el combinat espanyol, Carles, ja... 4 jugadors catalans.
1: És el primer cop que l'equip espanyol pot disputar aquesta fase de classificació ja com a federació reconeguda per al Consejo Superior de Deportes. És també la primera de les 3 fases que hauria de passar Espanya per poder disputar el Mundial del 2028 i també els Jocs Olímpics, on tornarà el cricket després de més de 120 anys d'absència. Aquesta tarda, per cert, Espanya jugarà el quart partit d'aquesta primera fase contra Bulgària. Mohamed Atif és un dels jugadors catalans de l'equip espanyol.
5: Vamos a jugar contra Bulgària y esperamos que vamos a ganar. Y el viernes a las 4 de la tarde hora Finlandia jugaremos contra Portugal en el final. Y si ganamos vamos a ir a la segunda fase, que sería el año que viene con 4 equipos, Escocia, Jersey y Dinamarca. Más el que gana este viernes.
1: A l'equip també hi són els jugadors de Montcada, en Jassir Ali, Rajà Adel i Amsa Dar. Si Espanya acaba primer, es classificaria per la segona fase a Escòcia. La tercera serà molt més complicada de superar, ja amb tots els millors equips del món.
0: Hey! Jordi Xammar ha valorat la seva nova medalla mundial. El regatista barceloní ha aconseguit ara el bronze en este campionat del món de vela disputat al Japó, on Montserrat ja pareix que si el resultat els pareix poca cosa.
6: Jordi Xammar porta 8 mundials consecutius pujant al podi. Des de fa dues campanyes que navega al costat de la balear Marta Cardona, amb qui ja suma dues medalles mundials en el 470 mixt. Després del bronze olímpic a Tòquio 2020 amb Nico Rodríguez i altres medalles mundials també amb ell i Nora Brugman, Xammar reconeix que en aquest campionat del món d'Enoshima buscava l'or. Malgrat valorar positivament el podi aconseguit, ja pensa en què cal millorar per tornar a situar-se al graó més alt. Així ho reconeixia el Toc Costa.
7: Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no, el difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un mundial.
6: A més d'aquest bronze mundial, Jordi Xammar i Marta Cardona també han aconseguit aquesta temporada el bronze en l'europeu i altres èxits internacionals, com les victòries en el Trofeu Sofia de Mallorca o en la Setmana Olímpica Francesa d'ahir.
8: Amb moltíssimes ganes de començar a jugar, i especialment d'aquest partit, perquè al final és una mica la presentació davant de l'afició. Portem dues setmanes molt bones, la gent està treballant molt bé i segur que ho podem fer bé l'afició.
9: El torneig Ciutat de Gromeller sempre és un partit important, perquè és el primer partit a casa on la gent ens pot veure. Sí que és veritat que encara és molt d'hora.
0: Josep Morales i Antonio Rama són els tècnics de l'equip femení i masculí, respectivament, del Balomano Granollers. Els sentim perquè avui se disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers, que serveix de presentació per als primers equips del club. Doncs bé, el femení, a partir de les 6 de la vesprada, jugarà contra el Zúric, i a partir de 8:45, el masculí tindrà com a rival un altre equip suís, el Thun. I ara passem per MotoGP per recordar això.
10: This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last.
0: I és que just avui se compleixen 30 anys de la primera victòria de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclisme.
3: Sí, perquè el 18 d'agost de l'any 1996, el pilot italià Valentino Rossi es va proclamar per primera vegada campió del món en la categoria de 125 centímetres cúbics al circuit de Brno, al Gran Premi de la República Txeca. Amb només 17 anys i 170 dies, amb el dorsal 46 i enfilat en una Aprilia AVG, Valentino Rossi va començar a forjar la llegenda d'El Dottore, un dels millors pilots de la història del motociclisme. El dia previ a la victòria, Rossi també va aconseguir la primera pole position de la seva carrera, fent el temps més ràpid d'aquell campionat, 2 minuts, 11 segons i 140 centèsimes.
0: Però és que, a més, Josep, per afegir més èpica a aquesta primera victòria, Rossi va haver de remuntar.
3: Sí, després d'una mala sortida en la carrera de diumenge, Rossi va caure fins a la 15a posició, però l'italià va aconseguir una remuntada espectacular. Va acabar en la primera posició després d'avançar en la darrera volta el pilot espanyol Jorge Martínez, a qui va guanyar per només 0,245 segons. El podi el va tancar el japonès Tomomi Manako. A partir d'aquí, Valentino Rossi es va convertir en un dels pilots més llorejats del motociclisme, el segon amb més victòries de la història, amb 115 carreres guanyades, darrere de Giacomo Agostini, que en té 122. Il Dottore ha obtingut 9 mundials i ha guanyat durant més de 20 anys.
0: I abans d'acabar, encara tenim temps amb Oriol Corral de repassar altres aspectes de l'actualitat esportiva i, bàsicament, Oriol, un apunt de ciclisme de la Vuelta.
11: Sí, perquè l'eslové Primo Roglic, amb 4 vueltes al seu palmarès, buscarà una 5a victòria, al final li serà el principal rival del seu compatriota, Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França i que disputarà la Vuelta per segona vegada. A les files del Red Bull Bora, Roglic s'ha confirmat com una de les estrelles que aquest dissabte sortirà en la 81a edició de la Ronda Espanyola, que enguany comença a Mònaco, amb una crono individual de poc menys de 10 quilòmetres. La Vuelta, que passarà per Catalunya en la 5a etapa entre Falset i Roquetes a les Terres de l'Ebre, acabarà a Granada, ja que Madrid coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1.
0: Doncs fins així la informació esportiva d'este dimarts 18 d'agost, el dia que Rodri ja ha firmat el seu contracte amb el Barça per les pròximes 4 temporades, pendents de que el puguem presentar i el puguem veure vestit ja de blaugrana.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes?
3: Calafell Ràdio.
0: Queda't amb nosaltres.
4: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

de 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
4: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dimarts 18 d'agost de 2026. Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Nova nit de terror a la fresca aquesta nit al Parc de la Sínia. Món Inclusiu Calafell afronta un nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. Una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant a l'Arboç deixa 5 ferits i un menor en estat crític. I continuant a l'Arboç, l'Arboç presenta el programa de la Festa Major 2026, una de les més típiques de Catalunya. I Cunit recupera la xiriguitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiri Bye. I també resoldrem la pregunta de quants habitatges buits hi ha realment a Catalunya. Repassarem un estudi fet amb intel·ligència artificial per la Generalitat de Catalunya. I el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: La penya Els Estrellats ha estat reconeguda recentment amb el guardó Top Stick Fan Award. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Bayona, en representació de la penya. També parlem amb el Manolo i amb el Jordi de què esperen d'aquesta nova temporada, tenint en compte també que enguany celebren el seu 20è aniversari com a penya.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I com comentàvem als titulars, Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. La taxa d'atur continua baixant al Baix Penedès i també a Calafell. Segons les dades del segon trimestre del 2026 de l'Observatori del Mercat de Treball del Baix Penedès, el municipi ha situat la taxa d'atur en el 9,67%, amb 1.444 persones registrades. Aquesta xifra situa Calafell per sota de la mitjana comarcal, que és del 10,76%, i també per sota del 10%, una barrera que no s'assolia en els darrers registres. Al conjunt del Baix Penedès, la taxa d'atur ha baixat 2,96 punts en els últims 5 anys, i el mes de juny és el que va tancar amb 6.150 persones inscrites com a demandants d'ocupació. Pel que fa als municipis de la comarca, Calafell és un dels que representa la taxa més baixa. Només el Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys tenen una taxa inferior. En canvi, el Montmell registra la més elevada, amb un 17,60%. Les dades també mostren una evolució positiva en la contractació. Els contractes indefinits han augmentat gairebé un 15% respecte al juny de l'any passat i ja representen més de la meitat dels contractes formalitzats durant aquest període. En paral·lel, el Baix Penedès ha assolit un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. El juny es va tancar amb 52.805 persones afiliades, més de les 2.300 per sobre de les registrades un any abans. El sector serveis continua sent amb molta diferència el principal generador d'ocupació de la comarca, amb més de 41.000 afiliacions. També ha crescut el nombre de treballadors autònoms. A Calafell han passat dels 1.995 del juny de l'any passat als 2.045 actuals. En el conjunt de la comarca l'increment ha estat del 3,24%. L'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, ha qualificat les dades de molt bones i ha assegurat que reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica. Ferrer també ha destacat que el repte és continuar generant ocupació per donar resposta al creixement de població de Calafell i del conjunt de la comarca.
2: Les notícies de Calafell.
0: Nova nit de terror a la fresca aquesta nit al Parc de la Sínia. Els amants del cinema de terror tenen una cita aquest dimarts amb una nova sessió de terror a la fresca, el cicle de cinema a l'aire lliure que ja és tradició durant les nits d'estiu. La projecció serà a les 10 de la nit al Parc de la Sínia i aquesta setmana es podrà veure La Sustància, una pel·lícula recomanada per a majors de 18 anys. La història segueix una dona que se sotmet a un tractament revolucionari amb l'objectiu de recuperar la joventut. El tractament, però, acaba generant una versió millorada d'ella mateixa amb conseqüències inesperades. Les projeccions del cicle es fan en castellà i, en cas de pluja o vent, la sessió es traslladarà al Centre Cívic Cinema Iris. Així que si us agrada el cinema de terror i us ve de gust passar una mica de por, avui dimarts teniu una cita al Parc de la Sínia.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Món Inclusiu Calafell afronta el nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. L'associació, creada fa aproximadament 2 anys per un grup de famílies amb infants amb diferents necessitats, especialment vinculades a la neurodivergència, ha experimentat un important creixement durant aquest últim any. Des de la seva creació, Món Inclusiu ha anat ampliant les activitats. L'associació ofereix actualment teràpies, activitats de lleure i tallers per a infants i adolescents, però també propostes pensades per a les famílies. Entre aquestes hi ha activitats per a les mares i espais de suport i relació, amb la voluntat que les famílies no se sentin soles i puguin compartir experiències amb més persones que viuen situacions semblants. També s'ha impulsat projectes per treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i l'entitat està intentant crear un equip de professionals que permetin abordar les necessitats des de diferents àmbits: escola, família, teràpies i lleure. La Loli Teia i l'Emma Sánchez, membres de l'entitat, ens expliquen quins són els projectes que s'estan duent a terme actualment.
3: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar. Totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats, la majoria tenim nens amb autisme. Avui en dia doncs, estem treballant més el tema de la psicopedagogia amb Annalí, buscant formes que ella explicarà, no? Ara amb la nova subvenció que hem aconseguit. Logopèdia, activitats de lleure, d'inclusió, tallers, activitats per infants, adolescents i diferents espais de suport per a les famílies. Vale? I a nivell del municipi pues, estem treballant molt amb l'Ajuntament per aconseguir espais, per aconseguir noves propostes, donant les nostres idees i participant, que això la Emma després ens ho ampliarà una mica més. I bueno, que no és un treball només de fer tallers pels nens i activitats de lleure, no? Sinó que intentem que englobin moltes més coses.
4: Que l'any passat es va fer classes de repàs, d'habilitats socials. De teràpia ocupacional, que va ser l'altra subvenció que vam rebre de la Caixa. Mm-hmm. I es van fer el 2025-2026, s'han portat aquestes teràpies i ara aquest any canviarem el xip.
3: Sí, estem fent forces coses.
0: La setmana passada us comentàvem la subvenció que havien rebut per part de la Fundació La Caixa, però Món Inclusiu treballa de la mà d'altres entitats i el programa d'activitats i projectes és molt ampli. L'associació treballa en 4 línies de projecte, entre les quals hi ha una col·laboració amb la Fundació PINAE per impulsar un projecte d'investigació durant 2 anys amb la Universitat de Barcelona. També treballen amb l'Ajuntament de Calafell en una proposta d'esport i piscina inclusiva en el Vilarenc Aqua, pensada perquè els infants puguin gaudir de l'activitat aquàtica i, si és possible, fer-ho també amb les seves famílies. A més, l'entitat participa en el pla local impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Santa Teresa, després d'un projecte en què han participat unes 500 famílies per detectar les necessitats vinculades a la discapacitat del municipi. De cara al curs 2026-2027, la programació també incorporarà activitats com ioga, flamenc, gimnàstica, música i teatre, així com nous espais de psicopedagogia i suport per a les famílies. Ens explica tots els detalls l'Emma Sánchez.
4: Doncs tenim 4 projectes endavant. El primer és el de la Caixa, que és sota subvenció. Després tenim la col·laboració de la Fundació PINAE, que és una fundació referent en discapacitat, amb el qual portarem un projecte a la Universitat de Barcelona, amb Bosch i Gimpera, que el portarà Esther Luna, psicopedagoga i doctora de la universitat, i és un programa d'investigació que es farà durant 2 anys. Ja parlarem més endavant, cap a finals de setembre, donarem a conèixer tot el que és aquest projecte. I després tenim un altre amb l'Ajuntament de Calafell, en tenim 2. un sota subvenció que hem demanat per fer esport en les piscines d'aquí del Vilarena Aqua, per poder que els nostres nens tinguin piscina inclusiva i, si pot ser, en família, per agafar un moment de regulació, de fer habilitats socials amb ells. I després estem col·laborant amb el pla local de l'Ajuntament i de la Fundació Santa Teresa, que per nosaltres això és superimportant, perquè han sigut unes enquestes que s'han fet al poble, han participat 500 famílies que tenen algú amb discapacitat i són les necessitats reals que tenim aquí al poble.
0: Món Inclusiu mira així cap a un curs amb més activitats i nous reptes. Entre els objectius de futur hi ha fins i tot la possibilitat d'impulsar un casal d'estiu inclusiu l'any vinent. Però sobretot l'associació vol continuar creixent a partir de les necessitats que expressin les pròpies famílies i consolidar-se així com una xarxa de suport al municipi, un espai on les famílies puguin acudir, ser escoltades i trobar altres persones amb qui compartir experiències.
2: Els successos.
0: Una col·lisió entre un turisme i un vehicle pesant ha deixat 5 persones ferides, entre elles 3 menors, un en estat crític. Aquest dissabte a l'AP7, al terme municipal de l'Arboç. Segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques, l'accident ha obligat a activar 6 unitats terrestres del SEM i un helicòpter medicalitzat per atendre tots els afectats. En total hi havia 2 persones adultes i 3 menors. El balanç més greu és el d'un dels menors, que ha resultat ferit en estat crític i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. Els altres 4 afectats han estat qualificats de menys greus. Es tracta d'un home, una dona i 2 menors. L'home ha estat evacuat també a l'Hospital de Sant Pau, mentre que la dona i els 2 menors han estat traslladats a l'Hospital Universitari Joan 23 de Bat Tarragona. De moment, les informacions facilitades pels serveis d'emergències no concreten les circumstàncies en què s'ha produït la col·lisió ni les causes de l'accident. L'incident es va produir a l'AP7, una via amb una elevada intensitat de trànsit, especialment durant els mesos d'estiu. Els serveis d'emergència van mobilitzar un ampli dispositiu per atendre els 5 afectats i traslladar-los posteriorment als diferents centres hospitalaris en funció de la gravetat de les ferides. La notícia ha generat especial preocupació pel fet que entre els ferits hi hagi 3 menors i que un d'ells es trobi en estat crític.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Arboç presenta el programa de la Festa Major 2026. Mossèn Lluís Simón Pasqual serà l'encarregat del pregó d'una festa major on el seguici popular, la Diada Castellera i la Carretillada seran alguns dels moments més emblemàtics. L'Ajuntament de l'Arboç ha presentat el programa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 21 al 26 d'agost amb 6 dies plens de cultura popular, música, castells, foc, esport i activitats per a totes les edats. Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional l'any 2009, tornarà a convertir els carrers i places de la vila en l'escenari d'una de les celebracions més tradicionals del calendari festiu català. El tret de sortida serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a la plaça de la vila, que acollirà el pregó enguany a càrrec del mossèn Lluís Simón Pasqual, fill de l'Arboç i missioner de la Misericòrdia. La jornada continuarà amb la pizzada popular, la nit de dansa i la 18a festa major electrònica i el concert jove. El dissabte 22, la cultura popular prendrà els carrers amb la gran cercavila del seguici popular i tradicional de l'Arboç. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'anada de completes i el cant dels goigs de Sant Julià. I posteriorment el ball parlat de Sant Julià, l'exhibició folklòrica i l'actuació castellera dels Minyons de l'Arboç. A mitjanit arribarà el Castell de Focs i la festa continuarà amb diverses propostes musicals, entre les quals l'empalmada amb Doctor Prats. Diumenge 23 serà un dels grans dies d'aquesta festa major. Després de les matinades, la missa solemne i l'exhibició folklòrica, a la 1 del migdia, la plaça de la Vila acollirà la tradicional Diada Castellera amb els castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Vall, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de l'Arboç. Enguany, a més, es compleix 10 anys del 3 de 10 amb folre i manilles descarregat pels castellers de Vilafranca, que va convertir l'Arboç en plaça de Déu. A la tarda, la cercavila i processó de Sant Julià tornarà a reunir tot el seguici popular i tradicional. I a la nit arribarà una de les imatges més emblemàtiques de la Festa Major arbocenca. A les 10 i quart, a la plaça de la Vila, acollirà l'auto sacramental i tot seguit la carritallada del Ball de Diables de l'Arboç. El foc tornarà a omplir la plaça en un dels actes més esperats i espectaculars de la festa. Dilluns 24 serà el torn de la Festa Major dels Petits, amb dues cercaviles infantils, exhibicions folklòriques, sardanes i diverses activitats pensades perquè les noves generacions siguin les protagonistes i mantinguin viu el patrimoni festiu de la vila. La programació continuarà dimarts 25 i dimecres 26 amb propostes esportives, sardanes, la 39a cronoescalada ciclista, l'XL concert de música clàssica, l'Orquestra Meravella, activitats aquàtiques, bàsquet 3x3, la festa de l'escuma, futbol, cinema a la fresca i jazz, entre altres actes. La Festa Major 2026 també estarà marcada per diverses efemèrides, especialment els 65 anys de l'Esbart Sant Julià i els 45 anys del Ball de Diables Infantil i de la primera trobada de Diables de Catalunya celebrada a l'Arbós. L'Arbós es prepara així per viure 6 dies intensos de festa, amb les entitats, el seguici popular, els castells i el foc com a grans protagonistes d'una Festa Major que manté viva la tradició i la transmet de generació en generació.
2: L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Cunit recupera la xiriguitada i el Bye Bye Summer amb una nova edició del Xiribai. Cunit es prepara per acomiadar l'estiu amb una edició nova del Xiribai, una festa organitzada per l'Associació Joves per Cunit amb la col·laboració de l'Ajuntament, que recuperarà l'esperit de la tradicional xiriguitada i del Bye Bye Summer. La festa serà el pròxim 29 d'agost i començarà a 6:15 de la tarda amb la concentració dels participants al Tsunami Beach Cunit. A les 5:45 començarà la ruta que passarà per 4 xiringuitos del municipi: Tsunami Beach, la Tramuntana, Medusa Chiringuito i el Set Chiringuito. El recorregut estarà amenitzat pel DJ Gestellada, que posarà música des d'un tractor durant tota la ruta, convertint el passeig marítim en una festa sobre rodes. Per participar-hi caldrà adquirir el pack del Xiribai, que té un preu de 15 euros i es pot comprar en efectiu a l'oficina de turisme fins a exhaurir existències. El pack inclou una pistola d'aigua i 5 consumicions, 4 monedes, una per vas canviar a cadascun dels xiringuitos participants i una 5a consumició de regal, que es podrà utilitzar al local que prefereixi cada participant. La ruta arribarà al seu final cap a les 9 del vespre, quan la festa es traslladarà a la plaça de turisme. Allà començarà una gran guerra d'aigua i continuarà la música amb el DJ oficial de la festa. La celebració s'allargarà aproximadament fins a la 1 de la matinada. A la mateixa plaça també hi haurà una food truck on els participants podran sopar i trobar diferents opcions de consumició. I un dels ingredients especials d'aquesta edició serà la seva temàtica tropical. Els organitzadors conviden a tothom a vestir-se de tropiqueto i participar en el concurs de vestuari que se celebrarà també en aquesta festivitat. Entre les persones que segueixin la temàtica se sortejarà un dinar o sopar per a dues persones a l'hotel a dia. El guanyador es donarà a conèixer el mateix 29 d'agost. D'aquesta manera, Cunit recuperarà una festa pensada per gaudir dels últims dies de l'estiu amb música, aigua, xiringuitos i ambient festiu, en una jornada que vol tornar a convertir el passeig marítim i la plaça de turisme en l'escenari d'un gran comiat de l'estiu.
2: L'informatiu.
0: I com comentàvem als titulars, la Generalitat treballa en un nou mapa per saber quants habitatges buits hi ha realment a Catalunya i on es troben. El projecte utilitzarà l'intel·ligència artificial i combinarà dades amb el consum d'aigua, l'electricitat, el padró o les inspeccions municipals. L'objectiu és tenir aquesta fotografia a partir de l'any vinent i intentar que una part d'aquests pisos arribin al mercat del lloguer. Ara bé, que un habitatge estigui desocupat no vol dir necessàriament que el propietari incompleixi la normativa. Hi ha casos justificats com obres, trasllats temporals o processos de venda o lloguer. El govern vol així conèixer millor el parc d'habitatges disponible i convertir pisos actualment sense ús en noves oportunitats de lloguer, en un moment en què l'accés a l'habitatge continua sent un dels principals problemes per a moltes famílies.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Els esports.
1: La penya Els Estrellats ha estat reconeguda recentment amb el guardó Topstick Fan Award. Per aquest motiu, avui ens acompanyen el Manolo Restoy i el Jordi Bayona, en representació de la penya.
5: Hola, bon dia.
6: Hola, buenos días.
1: Com dèiem, heu rebut aquest Fan Award del Topstick, i això vol dir que sou una gran afició. Com heu rebut aquest reconeixement?
6: Pues bueno, la verdad que Rosé, con mucha alegría,
5: porque detrás de todo esto hay un esfuerzo, hay muchas ganas, hay mucho trabajo, ¿vale? Y cuando te dan un premio así, pues es una recompensa a todo ese trabajo que se hace bien o medio bien.
1: Jordi?
6: Sí, la veritat és que molt content perquè ja sóc segon i llavors pues, que la gent sàpiga que, clar, que som la millor afició que hi ha de moment a la grada i quan sortim tota la gent contenta que vinguin allà al pavelló.
1: Jo el que realment vull saber és més profundament, o sigui, quins sentiments o emocions us genera al rebre aquest reconeixement?
5: Bueno, tanto a mí como a Jordi, que somos de los primeros miembros de cuando se fundó la Peña Los Estrellats, ¿vale? Llevamos casi toda la vida, ¿vale? Yo aún no estaba fundada la Peña de los Estrellats y yo ya bajaba a ver los partidos de hockey. Y pues eso, quieras que no, pues te hace mucha ilusión porque ves toda una carrera, ¿vale? Y la verdad que dices, joder, pues hemos hecho cosas muy bonitas y que ahí se reflejan.
6: Sí, la verdad es que es un orgullo porque te sientes muy orgulloso. Yo desde pequeño también iba mucho al pabellón con mi abuelo, que salíamos de la iglesia, y la verdad es que lo he vivido desde muy pequeño y ves cómo la cosa va para arriba y ves que después de los años seguimos ahí adelante como siempre.
1: Raons per les quals els Estrellats es mereixen aquest guardó. És sabut per tothom que els Estrellats es fan veure, es fan sentir als pavellons i sobretot al pavelló Joan Ortoll, no? Digue'm, Manolo.
5: Bueno, hemos intentado que con nuestros cánticos y con nuestra animación pues llegue a ser un fortín el Joan Urtoi, ¿vale? Y yo hablo con muchos jugadores y entrenadores y es lo que me dicen. Dice, es que es una pasada venir aquí a jugar, aunque sea en contra, a jugar aquí al Joan Urtoi. Dice, pues es un pabellón que motiva mucho. Dice, porque estás sentado en el banquillo. Dice, y miras al frente y ves toda una grada animando, tocando palmas, ondeando banderas y cantando canciones y sin parar, dice, es una pasada. A día de hoy esto es una pasada.
6: Sí, alucinan, porque yo les veo las caras desde arriba, yo veo las caras de los jugadores ahí en el banquillo y dicen, madre mía, la verdad es que sí, que le gusta mucho jugar en este pabellón, yo creo que a todos los jugadores de la Hockey Liga, por el tema de que hay mucho ambiente y aquí se vive muy bien, mucho el hockey. I se nota.
1: En què consisteix aquest reconeixement? Simplement és un reconeixement o es donen alguna cosa o simplement és imatge? Com jo, és el procés?
5: Jo creo, Rosés, no és que lo desconozco. Jo creo que ha sido solo por imagen en las redes sociales. El otro que nos dieron, el primero, que fue del mundo del Global Hockey, nos dieron una placa y ponía en la placa la mejor afición de la Hockey Liga, la Peña Los Estrellats, que la tenemos colgada en nuestro rinconcito ahí en el pabellón, donde están las camisetas, el stick, nuestras cosas, nuestro rinconcito de los Estrellats, pues allí tenemos la placa colgada.
1: ¿Qui us va fer arribar aquesta notícia?
5: Lo vimos por la página del Instagram. ¿Vale? Uh-huh. Entonces la gente pues votaba, habían X aficiones y la gente pues votaba por la mejor.
1: Uh-huh. ¿Esteu preparant ja alguna cosa? ¿Heu avançat preparatius per celebrar l'aniversari dels Estrellats?
6: Estaré bé jo.
5: Yo sé que los que están al frente de la junta, como ya te dije, Rosé, están haciendo las prendas del aniversario. Chándal. Y bueno, hasta ahí es lo que yo sé, y ya están empezando a hacer el para recaudar ya socios.
6: El tema de los carnets.
5: El tema de carnets para ya recaudar ya socios. Contra antes mejor.
6: Supongo que algo harán, pero no sabemos todavía cómo lo llevan los jóvenes, son los que van, pero seguro que algo harán, seguro.
1: Recordem, per fer-se soci o sòcia dels Estrellats, què hem de fer?
5: Bueno, pues yo hasta lo que sé son tema menores, de edad, son 10 euros el carnet de socio, mayores ya con antigüedad 15, y nuevos socios serían 20 euros.
1: Sí. Molt bé. Què espereu d'aquesta nova temporada?
5: Jo l'espero... La espero muy, muy ilusionante. También tenemos la baza de que vamos a jugar con los mejores equipos del mundo en la Champions, y nosotros formamos parte de uno de ellos.
6: Sí, claro, ilusión por lo menos hacer la misma temporada que hemos hecho, y si puede ser mejor, nunca se sabe, pero bueno, de momento hacer como esta temporada que hemos hecho.
1: I ja s'ha fet oficial el fitxatge de Miqui Scala.
6: Sí,
5: ya se ha hecho oficial, y bueno, de aquí poco pues me imagino que harán la presentación.
6: De todos los jugadores.
1: ¿Qué espereu d'aquest nou fitxatge?
5: Bueno, es un chico joven, con proyección, había jugado en el segundo equipo del Barça, y cualquiera no puede jugar aunque sea en un segundo equipo del Barça, cualquiera no puede jugar. Si estás en un segundo equipo del Barça es porque tienes cualidades.
6: Sí, que venga con ganas y que sude la camiseta por el equipo, y bueno, que se vaya haciendo, porque claro, lo que dice Manolo, que es joven, y aquí pues se irá haciendo más porque ya había jugado en el Sardañola esta temporada con el hermano, y entonces pues bueno, es un salto, a ver si también que él se vaya, ¿sabes?, haciendo.
5: Yo creo que le va a venir bien haber fichado aquí con el Calafell, ya con el proyecto empezado con el Guillem Cabestany, y sus compañeros, creo que se lo van a poner fácil.
1: Encara no sabem, ¿no?, qui serà el capità, o sí?
5: No,
1: ho han dit.
5: No.
6: Eso serán los jugadores, supongo que ellos lo hablarán, o el entrenador lo hablarán entre ellos, a ver quién es el capitán. Supongo que el más veterano, no sé, igual puede ser.
5: Yo, sinceramente, me encontré al Martí Serra y estuve hablando con él, y le dije, digo, claro, es que el que más veteranía tienes a día de hoy, porque son todos muy jóvenes. Ajá. Digo, el que más veteranía y más experiencia tienes en la OKG eres tú, Martí. Y él me dijo que sí, pero que al míster no le acababa de claro, como es el portero, pues no puede salir siempre fuera de su portería a reclamar y a discutir las acciones.
6: Por eso no hay muchos porteros que sean capitán, por eso, por el tema, porque tienes que estar levantándote, bájate, y supongo que entre los jugadores ya verán a ver quién.
1: Però sí, és veritat que Martí Serra, doncs, sí, seria un bon porter.
5: Yo creo que aunque no lleve el brazalete, lo va a ejercer de capitán en el equipo.
1: Molt bé. Hem vist també a xarxes socials que Gepi Selva havia anunciat la seva retirada de l'hoquei. I de sobte el trobem a hoquei Valls, no? Sí.
5: Él es de allí, Rosé. Él es de allí de toda la vida, y bueno, pues me imagino que se lo habrán pedido como un favor, y es una categoría que es segunda catalana, que...
6: Puede jugar de sobra.
5: Sí. Como aquel, como aquel que dice, con el nivel que tiene Gepi, a la pata coja, ¿vale?
6: Sí,
5: que no por desprestigiar la categoría de segunda catalana, ¿vale? Pero que él tiene mucho nivel. Y entonces, pues, como un favor, habrá cedido y les habrá dicho que sí, porque como él es de Valls...
1: Aquesta entrevista ja la podeu veure sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí els informatius d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: faces cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull tirats al prat, embrutant.

On pourrait.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Colombia, México, worldwide, baby.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que, com tu, estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.